T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

A l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front. Mentre en parles en veu baixa, la vallens omple de calma i deixem fluir les hores lluny del caos que ens ha fet...

0: La música allarga la vida. Diu-la a Ràdio Vila.
1: La medicina que te allarga la vida.
2: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: Escucha bien la historia que te voy a contar. La historia de un colega que es un loco terminal.

get up.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan

0: Hola, amics i amigues, benvinguts altra vegada a aquesta cova de grills. I hi ha algun altre grillat?
1: Molts grillats.
2: Prou grillat.
0: Comencem a presentar-vos per la meva dreta el senyor Andreu Estela. Bueno, ja sabíeu quan parlàvem del grillat. Al seu costat, Ramon.
1: Hola, hola, bona tarda. Grillats n'hi ha un muntó, un muntó, i cada vegada més.
0: Ramon Gil. I al costat de Ramon Gil, com no, la nostra xica Aurora Estrada.
2: Hola, hola a tots i totes.
0: I també, com no, no podia fallar, la nostra altra xica, Mari Carmen Castro.
3: Hola, bona esperada a tot el món.
0: I qui vos parla? Carmen Pérez. I allà, a l'altra banda de la cova, amagaet. Mirant-mos en cara de...
2: Cri,
1: cri.
0: No,
1: ell
0: no fa cri, cri. Ell
1: no fa cri, cri.
0: Està.
3: Menjarà tots quan se vol dir.
0: Vigilant-mos. Això sí, sense ell no podríem estar, perquè és el que fa que tot estigui guapet.
1: És el 40 ordre.
0: Vicent Morera. I què anem a fer avui?
1: Andreu, espera, t'has d'anar contra que estem en desigualtat? N'hi ha més grilles que grills.
0: Bueno, però això
4: sí. Ara que
1: és un recorde.
3: Estem per igual, si comptes a la mantita religiosa, estem per igual.
0: Ui, està mirant-te malament, tu no el veus, però Vicent està mirant-te malament.
3: Sí. Home, l'has excluït.
0: L'has excluït.
1: Som iguals, és veritat.
0: N'hi ha varietat.
1: Com estàs darrere del cristal, no el veia.
0: El tenem ahí en formol perquè no s'estropegi, saps? Bé, doncs avui farem la primera part, que és l'obreta aquesta de teatre que fem, que ja vos explicarem, bueno, no vos explico ara, que es diu Reunió de Responsabilitats Eternes. I per què es diu així? Perquè així avui actuen, van, es reunissen Déu, un angelet, Buda, un deixeble de Buda i el dimoni. Però no patiu, no patiu. Si algú pensa que tenim pena de mort, després d'això, en la tertúlia, passarem el rosari.
1: Ja sigurem tots a l'infern. O no sé on anirem,
0: si,
1: però bueno.
0: Si voleu passar el rosari a nosaltres, pues,
1: no sé on anirem.
0: Espereu-se.
3: No se n'aneu i no s'ho perdeu.
0: En res, comencem.

0: Reunió de responsabilitats eternes. La humanitat portava temps fent soroll. Massa. No sol soroll de paraules, sinó de pensament, de pors, d'opinions llançades a l'aire sense rumb. Un soroll constant, capaç de travessar inclús allò etern. I va ser entonces quan dos figures que rara vegada coincidien decidiren parlar. Déu, cansat d'observar com la seva creació s'allunyava de tot allò que havia imaginat, i Buda, testimoni silenciós del patiment humà, repetint una i altra vegada sense aprenentatge. No discutirem massa, no va fer falta. Els dos veien el mateix: violència, ignorància, ego sense control i una incapacitat quasi total d'estar en pau. I els dos arribaren a la mateixa conclusió: algú tenia la culpa. I eixe algú tenia nom: el dimoni. Decidiren entonces anar a buscar-lo per assenyalar-lo i exigir respostes. Déu no va anar a soles. Es va endur amb ell un angelet. Buda tampoc. L'acompanyava un deceble. I el dimoni esperava, a soles, en el seu cau, com sempre. El que cap dels dos sabia és que aquella visita no anava a ser sols una acusació, sinó un espill on es reflexaria tot. Senyor, segur que este és el lloc? Ho dic perquè no hi ha cap senyal, cap marca, res que indique que algú hagi estat ací abans.
1: Sí, és ací, exactament ací on havia de ser.
0: Però no hi ha senyal, no hi ha llum, no hi ha protocol, ni normes, ni estructura, ni res que puga entendre o reconèixer com a segur.
2: Per això està ací, perquè no es pot maquillar, ni ordenar, ni fer-lo còmode.
3: Mestre, este lloc és tens. No és només l'aire. És com si tot el que ha passat ací es quedara enganxat a la pell.
2: Tot lloc és dens si el mires amb resistència. Si intentes que siga diferent del que és, es fa més dens encara.
0: Txt! Mireu, per allà ve el dimoni. Quina parsimònia porta.
4: Vaja, vaja. Mireu qui ha vingut en persona a visitar-me. Déu Todopoderoso. Un angelet amb cabells rullets. El gran Buda i un deixeble seu. Encantadors tots.
3: No digues que t'ha pillat de sorpresa. Perquè t'han enviat diverses whatsapps avisant-te que venien.
4: Cert. El que no esperava és que vinguereu tots juntets. Pensava que no vos portàveu bé entre vosaltres. Senteu-vos i digueu-me què és això que voleu discutir amb mi.
1: Bé, l'ocasió requeria esta unió. No és habitual, ja ho saps. Però hi ha moments en què fins i tot les diferències més antigues han de quedar en silenci.
2: Hem observat l'estat de la humanitat, no de manera superficial, sinó amb atenció, amb temps, veient com es repeteixen els mateixos errors amb cares diferents.
4: Jo també. De fet, és el meu entreteniment principal. No en cal inventar res nou. Ells ja s'encarreguen de superar-se.
1: Violència, ignorància, ego desbordat, caos. I el més preocupant, una sensació constant de no voler canviar res.
4: Correcte. Ho ha resumit prou bé. És com un patró repetit fins a l'extenuació.
3: I hem arribat a una conclusió. Després de mirar-ho des de tots els angles possibles, no ens queda un altre.
4: Ah, això es posa interessant. Quan parleu de conclusions, solen vindre amb conseqüències.
2: Hem considerat causes, influències, patrons que es repeteixen una vegada i una altra, com si ningú aprenguera realment res.
3: I la repetició constant del patiment, com si el dolor fora una roda que ningú sap o vol parar.
5: I tenim dades, moltes dades, no només impressions ni sensacions. Números, fets, patrons que no menteixen.
4: Interessant. Conteu-me més. Expliqueu-me tot detalladament, perquè m'agrada veure com s'enredaran les vostres acusacions abans de... Bé, abans de resoldre res.
1: La responsabilitat és teua i no és una responsabilitat qualsevol. És pesada, absoluta, inevitable.
4: Meua? Tant de bo poder riure, però meua de veritat...
5: Se t'acusa d'influència directa en la degradació del comportament humà. No és una sospita, és un patró clar.
3: L'alimentar el desig, la por i la confusió de donar-los les eines sense instruccions de seguretat.
2: De mantindre el cicle de patiment. Una roda que no para de girar, que retroalimenta a cada pas que fan.
4: Ha, ha. Heu vingut els dos junts a tirar-me la culpa.
1: Pues mira, sí, sense amagar-nos i sense excuses.
2: Sí, sense fugir del que és evident.
4: Això és meravellós. Realment ho és. Un espectacle que només vosaltres podíeu muntar.
5: Que no és cap broma, I tampoc és un joc.
4: Deixa'm entendre-ho bé. El creador i l'il·luminat es posen d'acord per a vindre a una casa i dir-me que tot això és culpa meua.
3: Exacte. Tot coincidís en el que hem observat. No hi ha marge d'error ni confusió possible. Tot apunta al mateix, a tu.
4: Vale, entesos, comprenc la gravetat. Aleshores, asseieu-vos. No cal que es quedeu drets, perquè això no serà una visita curta. Vos quedaríeu sorpresos si sapiereu quant de temps pot durar contemplar tot el que heu vingut a discutir.
1: He vist massa coses estos dies i he arribat a una conclusió inquietant. Una conclusió que no és còmoda ni per a mi ni per ningú que tinga ulls per veure.
4: Només una? Va, jo n'arribo a 5 abans d'esmorzar i cap és agradable.
5: És que estem ja cansats, i no de la humanitat en general, sinó del que estan fent ells mateixos, de com es sabotegen sense parar, sense aprendre.
4: Mireu-me, per favor. De veritat creieu que tot això, que tot el caos, tota l'estupidesa, tota la desmesura, ho he fet jo?
2: No tot, no. Però sí que plantares les llavors. Sense tu certes coses no haurien

0: tan poc, l'estupidesa és l'única creació genuïna del ser humà, una obra col·lectiva, sense autor, però amb milions d'entusiastes.
1: A veure, vist així, no li falta raó, que és que n'hi ha cada un que, mare meua...
2: No ho havia vist jo d'eixa manera. Sempre pensava en altres causes, en altres culpes, i resulta que el pitjor ja està dins d'ells mateixos.
3: Ni jo, com Déu que sóc, no puc salvar-los. I això, suposa, és el que realment m'atormenta, no? Que malgrat tot el que he fet, no puc controlar la voluntat ni els errors de cadascun.
0: Va, home, no és brillant. Es vas donar lliure al vir i el gasten per a triar sempre el pitjor. Tu li dius tragèdia, però és una comèdia. Una comèdia d'errors perpètua, dirigida per idiotes amb aspiracions d'influencer i de ser amos del món.
3: Escolta, què és esa baralla de cartes que tens damunt la taula? Hi ha un famós, un polític, un predicador, un magnat del benestar emocional, un cantant de reggaeton...
2: Això és el que col·lecciones tu ara?
0: No col·leccione, arxive. Són les noves figures de culte. No t'has enterat? Ja no s'agenollen davant de sants. Ja no resen. Ara es subscriuen.
1: Jo he vist de tot. Gent venent aigua de pluja per internet. Altres cridant contra la ciència mentre es gastaven un telèfon amb GPS. Vaig veure un tio amb una samarreta que deia «No necessito educació, tinc punts».
0: Clàssic, el segle XXI, on la ignorància no és un desavantatge, sinó una marca personal.
4: I tu què fas, mentrestant? Et relaxes així amb els teus llibres i els teus vins mentre el món s'afona?
3: Ei, respon, no t'escaqueges, home. Alguna cosa tindràs que dir?
0: Què voleu que faça? Que ho arregli jo? Després de mil mil·lennis en què m'heu tirat la culpa de tot? Tu eres el pare. Jo només sóc el tio molón que es deixa fer el que volen.
4: I no estan això. Encara hi ha alguns que no han caigut del tot.
0: Sempre en queden uns quants. L'esperança és una mania difícil d'erradicar, igual que els gas de carrer.
2: Hi ha gurús a la Terra que venen cursos per a despertar l'ànima. A 499 euros el mòdul. Això inspirares tu?
0: Jo només vaig inventar la supèrbia. Ells li posaren veu de podcast i compte en TikTok.
3: Mira, saps què em molesta?
0: Només una cosa, quina contenció.
3: Pues em molesta que, malgrat tot, continues pareixent més honest que molts dels que parlen en el meu nom.
0: Ah, perquè jo no us promet res. Tu els ofereixes amor etern, els donares manaments, els feies por amb anar-se'n a l'infern si no t'obedien.
3: Jo vaig intentar ensenyar-los compassió i ells obriren franquícies anomenades esglésies. No em mires a mi, mira'ls a ells, l'estupidesa, amic meu. No te amo, però és molt viral.
2: I si ho deixarem tot i mon anem tots junts? A un altre planeta, una altra dimensió, sense humanitat per mig.
1: Què dius, Buda, i deixar-los el camp lliure a ells? Els que diuen que l'infern és comunista i que el paradís té un mur fronterer?
4: Tens raó, no s'ho mereixen. Tu què guanyes amb tot això?
0: En quin això?
1: Amb els pecats.

0: amb les mentides, l'avarícia, la luxúria, la manipulació, l'enveja.
1: Què traus tu de que la humanitat visca en ese caos que pareix escrit per un guionista borratxo?
2: Jo? Guanyar? Va, no m'afalagues tant. La gent sempre es pensa que tinc un Excel on apunte quants pecats han comès esta setmana, que si 10 luxúries, 15 condícies, un combo 3x1 de supèrbia amb vida de regal. Va! Jo vaig plantar les llavors, sí, clar, els famosos 7 pecats capitals, però no els vaig obligar a regar-los amb cura cada dia.
3: Aleshores vols dir que te'n desentens?
2: No, no, no, no tergiverses, que això ho feu millor vosaltres allà dalt. Jo sóc un facilitador, un oferent, una espècie de coaix espiritual alternatiu. Els vaig dir, així teniu unes tentacions meravelloses, en noms suggerents. Vosaltres decidiu si piqueu.
4: I bé que piquen.
2: Amb entusiasme, ha, ha! Ni en Black Friday hi ha tanta ànsia. Però no em culpes si la vostra criatura favorita no sap distingir una poma d'una trampa.
0: I tu què fas, el llaves les mans?
2: Jo no obligo ningú a odiar, ni a acumular riqueses mentre el veí es mor de fam, ni a votar idiotes. Jo només encenc la metxa i deixo el bidó de gasolina a la vista. Ells decideixen si juguen a bombers o a piromans.
1: Però sabies que s'anaven a cremar?
2: Per supost, però vosaltres també ho sabíeu. I així tot continuareu dient-los a imatge i semblança. A tots som un mateix. Això sí que és optimisme, companys.
3: Aleshores res? Cap satisfacció? Cap benefici?
2: Només un.
4: Quin?
2: Vore com vos tireu la culpa els uns als altres, mentre em deixeu a mi com el comodí universal. El dimoni m'ha fet fer-ho, diuen. I jo, sincerament, no doné abast. Ni tan sols estava present la meitat de les voltes.
0: Tu vius del crèdit que no mereixes.
2: I tu, de l'amor que no et donen. Estem empatats, germà.
3: Sempre, sempre s'excusen en tu.
1: Ha sigut el dimoni. La temptació era molt forta. No sorroïn. És que m'ha influït l'ambient.
4: I saps què és el que més em costa entendre?
2: Sorprèn-me.
3: Que li diuen lliure albir i l'usen com si fora un val de descompte per a justificar l'estupidesa.
2: Ai, el lliure albir! Ese gran invent, el vostre, triar la teua pròpia desgràcia. Mira, tu el donares com un do, no?
3: Jo, Déu, els vas donar llibertat.
2: I ells ho confonguerem en capritx. No hi ha manera de guanyar. Si es lleves el lliure albir, criden dictadura divina. I si els el dones, es tiren de cap al precipici.
0: La veritat és que no tenen remei.
2: Clar que no, perquè no volen tindre'l. Tu creus que els vas fer a la teua imatge, però la imatge estava borrosa i damunt vas fer còpies sense control de qualitat.
1: Aleshores, res? Ni una miqueta d'esperança?
2: Mira, jo no em clave en els teus assumptes de redenció i segones oportunitats. Si vols continuar creient en elles, avant! Però no digues després que no t'ho vaig advertir. Que els done el que volen. Plaers immediats, excuses còmodes i la sensació que tenen el control. Això de més que qualsevol sermó.
3: Clar. I tu no et sents responsable de res.
2: Responsable? A veure, escolta'm bé, que això és important. Jo sóc el proveïdor del bufet, no el nutricionista. Tu es posares la brúixola, que s'encaboten a usar-la com a posagots, no és culpa meua.
1: I dis-me, les xarxes socials? Això també va ser idea teua?
2: Jo? Per favor, no m'insultes. Saps el que em va costar parir l'enveja, l'orgull i la vanitat? Saps les hores de taller que li vaig pegar a això? I venen ells i ho converteixen en scroll infinit.
3: Tenen vides senceres que caben en un conte de xarxes socials. Es comparen amb desconeguts. Es deprimixen perquè no tenen els abdominals d'un surfista suec ni la cuina d'una influencer d'Arizona.
2: I damunt demanen consells a un conte que es diu Univers Manifesta. Què collons manifesten? Déu meu, què?
3: No m'invoques, No m'invoques.
2: Perdó, és que em vull la sang. Jo els vaig donar l'enveja com una ferramenta, una espurna. Ells ho convertiren en gasolina per incendiar la seva autoestima. I després em culpen a mi, panda d'incoherents.
0: Entonces no va ser idea teua?
2: Jo només vaig posar els ingredients. Foren ells els que inventaren la recepta del desastre. I després la pujaren a Instagram.
4: Jesús!
2: Sí, pobre xica, Almenys ho va intentar. Però ara és trending topic només en Setmana Santa.
3: Però dis-me la veritat, dis-me-la. Creus que queda alguna cosa per salvar?
2: Salvar? De quina classe? Moral, ecològica, emocional, metafísica? Perquè per a segons quins casos ja n'hi ha miracles, companya.
1: Parla de l'ànima humana.
2: Ai, senyor, l'ànima humana. Has vist últimament què fan quan ningú els mira, o inclús quan els miren? Demanen respecte mentre s'insulten, exigeixen empatia mentre es cancelen, busquen pau mentre alimenten algoritmes que viuen del conflicte. I tu em preguntes si hi ha alguna cosa a salvar?
0: No tot està perdut. Una xiqueta que compartix el seu entrepà, un vell que acaricia un gos al carrer, algú que escolta sense interrompre. Són xicotetes, quasi invisibles, però estan, això sí, no fan vídeos virals, no guanyen eleccions, no donen likes, ni fan por. Per això tu no te n'has aventes.
3: Pensa que tal volta hauré de canviar d'estratègia. Tal volta ja no val això de confiar en que amb el temps aprendran a soles. Pot ser estat massa pacient o massa optimista. I ja saps que això, en segons quins contextos, és quasi una ingenuïtat.
2: Ah, clar. Canvi d'estratègia. Això sempre sona bé. Tornaràs a enviar plagues, diluvis i llengües incomprensibles? Un clàssic. Una espècie de grans èxits de la intervenció divina. Sempre amb bona acollida, sobretot entre els que sobreviuen per a contar-ho. Han aconseguit convertir el caos emocional en entreteniment de primer time. Aleshores, què? Quin és el nou pla? Perquè alguna cosa haureu pensat.
0: Senyor, què fareu? Una segona vinguda amb marxandatge? Ja posats? Que vinga amb línia pròpia de productes, camisetes, tasses, frases motivadores. Salva la teua ànima en tres passos senzills. Funcionaria millor del que creus.
1: O millor encara, miracles per subscripció mensual. Pla bàsic, xicotets favor quotidians. Pla premium, intervencions divines puntuals.
4: Un nou testament en format podcast i al final de cada capítol una pausa per a respirar. Què falta fa?
3: Mira, saps què? No tinc clar encara què faré. Però sé una cosa, encara queden esos xicotes gestos que tu mateix no vas saber corrompre del tot. I això em sobra de moment.
2: Ah, la tossuderia divina. Sempre he pensat que la fe era un defecte de fàbrica teu. Però reconec que té estil. Tràgic, però estil.
3: Tu et quedes així, de vacances en el teu spa volcànic. Jo me'n vaig a veure què puc fer amb el que queda.
2: On aneu ara?
3: On més es crida i menys s'escolta. On tots opinen, però ningú pensa. On ja ningú creu en res, però tots estan esperant un miracle.
4: Anem on hem d'anar, sense resistència, sense expectatives rígides, on l'absència de fe fa que qualsevol xicotet gest brille, perquè quan tot és fosc, fins la llum més dèbil es fa visible, allí on ja no esperem res. És com encara pot passar alguna cosa.
0: A recordar-los que el lliure albir no és una excusa, sinó un poder, que no és un mecanisme per a justificar errors, sinó una eina per a decidir millor. Però ho han convertit en tot lo contrari, en una coartada còmoda per a no assumir conseqüències.
1: A mostrar-los el camí, una vegada més, sense esperar que els seguisquen. Perquè el problema no és que no vegin el camí, és que moltes vegades no el volem veure.
3: I pot ser a canviar unes quantes consciències una a una, sense grans gestes, sense miracles espectaculars, només xicotes canvis, silenciosos, que no fan soroll, però que amb el temps poden fer trontollar tot el que pareix immòbil.
2: Quin romanticisme! De veritat, és admirable. Encara parleu com si això fora una història amb final feliç assegurat. I què espereu trobar allí? Ànimes pures? Gent desperta? O més dels meus fent de les seues?
3: Pues a trobar persones, ni herois ni monstres, amb la seua llum i la seua ombra, amb contradiccions, amb errors, però també amb la capacitat, encara que siga mínima, de fer alguna cosa diferent.
2: Doncs molta sort en la vostra recerca. La necessitareu. I on quedi així, tranquil, gaudint de resultats, que per cert no deixen de millorar en quantitat i en creativitat. Cada generació es supera, és digne d'estudi.
0: Ai, sempre tan cínic, sempre mirant-ho tot des de fora, com si no t'afectara res, com si tot fora només un espectacle.
2: L'experiència, estimat, l'experiència. I cregueu-me, vosaltres també vos fareu cínics si vos quedeu massa temps. Ah, els humans, quina gent tan meravellosa, quin desastre tan entretingut. I després diuen que el drama el vaig inventar jo.

0: I tornem així a la coveta, tots els grills, totes les grilles. Anàvem a passar el rosari, no, Andreu?
1: Ai, jo, a mi m'han obligat a fer de dimoni. Jo no volia, jo soc bon xiquet. No soc una cosa maliciosa i pervertida com és el dimoni que t'has inventat. Pendona, que t'ho diga, pendona.
0: Home, és que de tots els que estem així...
2: El
0: que...
2: més dimoni eres tu, el, perdona. El, sí.
0: Tenies, és que...
3: Bueno, al menos lo pareces.
1: O el que vosaltres un poc bledes.
2: Ah, també, també, també. T'ho compre, t'ho compre.
1: Bledes, a més, escaldar, és així, xof. Bledes, xof. Xif, no, xof.
0: Això en català es diu figa molla.
2: Figa molla.
1: Vas començant tan temps. Figa
4: molla.
1: Vas començant tan temps.
0: Bueno, total, que... Ah. Què passa, no? Perquè dient de passar el rosari, però com no vols, tot et fa
1: no
0: picor.
1: Vols. No, és que...
2: No, deixem-ho estar.
1: Ja m'ho han clavat així, en Déu, en Buda, i menys mal que no mos han clavat en altres que haver tingut lío.
3: I a mi que me hacía ilusión eso de decir
0: ora pro nobis.
1: Ja, escolta. Sí. El Cristo l'heu deixat per Setmana Santa. Ala, tecta, que res, que res.
2: L'han deixat per vestir sants. La...
1: És que no res, és que és... mos botaran el coll per tots els costats.
0: Pues sí.
4: El que està clar és que des que vaig donar la poma, el món ha anat a pitjor.
1: Ai, no estava clar que fos una poma, això és discutible. N'hi ha diu que era una bresquilla.
3: O un plátano. Yo creo que más bien era un plátano.
4: El plátano...
2: El plátano me l'ha resucitat una altra cosa.
3: Pues eso, el pecado original. Un plátano y una...
2: Y una... ¿Y una manzana?
3: Y un higo, ¿no?
2: Un higo,
0: Macedonia.
2: Un plátano y una figa.
1: La Macedonia, seguramente.
0: La Macedonia.
3: Un plátano.
2: Mm. Macedonia total.
0: No, pero...
1: Entonces el paraíso universal estaba en Macedonia.
0: El... Sí, yo trobé que por ahí tiene que estar.
1: Ah, pues mira, qué bien. Era comunista hasta l'altre dia.
0: No ho sé, l'infern diuen que sí.
1: L'infern què?
0: No, diuen, hi ha gent que diu que l'infern és comunista.
1: És comunista segurament no.
0: No ho dic jo, eh? Hi ha gent que ho diu, que té xa teoria.
2: I si,
1: ah.
2: I si sí, en sí. Vez de passar el rosari parlem de sexe i ho arreglem tot, també n'ha arreglat
0: bueno,
2: ja.
0: També, no sé. Jo no veig gran diferència de la religió en el sexe.
2: Home,
0: dir.
2: A veure, en la religió n'hi ha sexe, no? Si no haver hagut sexe...
0: No estaríem així?
2: No estaríem.
3: Mejor.
2: Exactament.
3: Sí. No, bueno, fi.
0: No sé, digues a Honora.
4: Jo m'estiré més anar a l'infern. Suposo que hi estaran sempre de festa.
0: Jo,
4: hi haurà la casalla,
0: sí,
4: festa,
0: sí.
4: Sexo en rock and roll...
2: Massa calor, Ramon.
0: Però si no, és que jo si no fora per la calor, també, però tu saps...
1: No,
4: allà dalt al cel té que ser avorrit.
0: Ai, doncs pues, home, a l'estat del matí...
4: En guitarreta, twing, twing,
0: clar.
4: En arpeig, que rigui, rigui, rigui.
0: A l'estat del matí la matiner, res de que res, toca l'arpa. I els pastissos són de cabell d'àngel. No, No. Dis-me algo divertit que faig en el cel.
1: Al cel, pues no ho sé, brallaran sardanes, segurament.
0: No, però algo divertit. Perquè, vale, l'infern sí, fa calor, ja ho sabem, no?
2: Home, però crec que són més divertides.
1: Les coses divertides són pecat.
4: Els pastissets dolços, esos que fan...
1: A veure, les coses divertides són pecat.
0: Ja.
1: Si això és la mostra de que és pecat el que estàs fent, però tu vols... Ah, no, que divertit, vull més, més, més. Més, més, a l'infern.
2: A l'infern, exacte.
1: Allí n'hi ha més.
0: Andreu, tu sabies un xiste sobre l'infern?
1: Ah, no, deixa'm estar. No, això, jo diria que igual passa com això d'aquell que se'n va al cel i tot tenen coquetes amb mel i tot això.
0: Sí.
1: I toca per telèfon a l'amic i diu, tu el què? Diu, jo m'ha tocat a l'infern. I diu, i a l'infern què? Diu, ai, pues mira, si estem dins d'una piscina climatitzada que tenim, en 7 o 8 mamelludes que tinc per així al costat. Diu, piscina climatitzada, mamelludes? I diu, escolta, i se'n va busca a Sant Pere i diu, escolta, i tu una mica a l'infern no podria anar a fer-li una visiteta? Diu, bueno, tu veuràs, no passa res, la porta està oberta. I diu, aquella, però me'n vaig a l'infern. I se'n va a l'infern. I arriba allí i diu, joder, una piscinota allí, redona allí, aquell espaterrat, i set xatis totes damunt d'ella, i veuré quina és la més estupenda i més d'això. I diu, uf, tio, com te ho montes, que guai que ho tens això. Uf, diu, lo que fa un poquet de calor. I li diu aquell, diu, calor? Diu, ahí està la botilla. I mira així, diu, ai sí, una botilla nova, que fresqueta, que bona. I agarra la botilla, se l'empina i diu, ei, esta botilla no té forat. Diu, ni estes tampoc, que tu que el penses, són l'infern.
4: Ai, mare.
2: Molt bo, molt bo.
0: Les sensibles...
1: Les majorets.
0: Les sensibles dones feministes, amb molta sensibilitat, perdoneu-lo, no sap el que es fa.
2: No, ni el que
1: es diu. No és meu, a mi me'l va en compte.
0: No, no.
1: Ja que me'l va en compte, pitjor.
2: I ell ha suavitzat un poquet.
1: Li he llevat un poquet de...
2: L'ha suavitzat una miqueta.
1: Tenia tres dits de caspa per damunt.
0: Ja, bueno...
1: I n'hi ha pitjor.
0: No, no.
1: Però de què morríem sempre?
2: Sempre de lo mateix. Sí, de maldat.
1: No. Morríem molt.
2: Per això me n'anirem tots a l'infern. Per això me n'anirem tots a l'infern.
1: I arribem uns dels altres, no?
3: No se supone que en el cielo todo el mundo es feliz?
0: ¿Quién supone eso? Yo no me creo que eso.
3: Hombre, yo...
1: Yo como tengo un poco de vértigo, creo que pues, no sé yo.
3: Se puede asumir que el cielo es la felicidad y... Y el infierno, lo contrario, ¿no?
0: Yo es que no creo.
1: La felicidad.
4: Yo voy a ganar a la juerga.
0: Un darrer a l'altre, Ramon.
4: Yo voy a ganar a la juerga, a la juerga.
0: A la juerga.
4: Tanta felicitat, yo voy en marcha.
1: Ay, a la juerga.
3: Pero igual la marcha está en el cielo, no en el infierno.
0: ¿Y si no hi haguera?
1: Oye, Berta agarra grura y la artrosis.
4: Igual, menjar cordera, torrat.
2: Gamber Rogers.
4: Gamber Rogers, la salsa, algo. El sé que n'hi ha.
0: Però i si no n'hi haguera...
4: Les meules esses es diuen...
1: A l'infern, les gambes roges...
3: Creo que les gambes roges...
0: No parlem tots al mateix temps perquè mos se perd, per favor. No parlem tots al mateix temps.
3: Solo gambes roges de Denia.
4: Aleshores pujarem al cel, menjarem un de so de gambes, mos portarem malament, agarrarem bon petorro, mos envien a l'infern després.
0: Però realment cregueu que existís el cel o l'infern?
3: No.
2: No anar mai, no ho sé encara.
1: Mira, a Estats Units que fan estadístiques de tota classe,
0: sí.
1: Vam fer una estadística sobre el que preguntaven si vostè creu en Déu, o creu en això, o creu en allò, o creu en l'altre, no? I la estadística va dir que n'hi havia un 20% que creien en el dimoni i no creien en Déu. O sigui, que el dimoni té més seguidors que Déu, eh?
4: Però
0: trending topic.
4: En això té part de rob. Jo trobo que ara n'hi ha molt més d'un 20% perquè el dimoni ha vingut a la Terra, és el Trump.
0: Sí.
4: Està roig i li poses dos cuernos i és Satan.
2: I és Satan, però total.
4: És Satan, i té molts de seguidors.
0: Jo trobo que ell voldria...
4: Ese ha vingut a la Terra per a... Ese és el dimoni.
2: Està enviat per algú.
4: El dimoni en persona.
0: No l'hauràs enviat tu, Andreu?
1: A mi em pareix que no. Perquè no, el Putin em pareix més dimoni. Només de mirar-li els ullets, això és que fa, els dos cuernets.
4: El Putin no té color, no té la cara roja com el Trump.
1: Perquè s'ha de llevar la cara i s'ha llevat el roig.
3: Vale, venga, no discutir, jo crec que els dos se lo merecen, no? Ser demonios. Pueden ser...
2: Exacte.
3: Parejita. Gemelos.
2: Dimoni en dos pates.
0: Si existís el dimoni, qui creu que és Déu?
2: Ai.
0: Ai.
4: Jo crec que el Déu, quan vaig al camp i dic la olivera que creix, no se facirà, que bonico.
2: Trobes que Déu t'ajuda? Trobes que Déu t'ajuda?
4: No. L'aire, el sol, la duja, la terra, la meva faena de cuidar-la.
2: El dimoni t'ho mataria tot, no?
4: Si el Déu està agredant, la tia em vas tallar les alicates, no m'haverà tallat. Ja no, faria que no el tallares.
1: Això per què?
4: Però els desastres que n'hi ha de això, si haguera un Déu realment ahí dalt.
1: Al final tots...
4: Trobes tu que...
1: El Burjó. Al final tots el Burjó, per això, per allò, per l'altre.
4: Tots, ahir tenim el xalet. Bueno, avui ja no pots anar al Burjó, avui ja pots anar en un got de cristal i ho posen ahir a l'entrada de casa i estàs ahir.
0: Sí.
4: No? I si s'acaba el cafè, agarres el de això i fas un cafè net.
1: Vaja que sí. I després passa el que passa, n'hi ha qui agarra la urna i la tira per dalt la finestra dins del contenedor. Ara ja m'ha de fer d'este.
2: El mateix, el que està incinerat, on va? A on dimonis va? Al cel, a l'infern, on va? Si l'ànima... És si l'ànima és
4: que
2: la crema...
4: És que el que va al cel és l'ànima.
0: És l'ànima.
2: L'ànima? L'ànima no es crema. Oh, pues entonces ya no me
4: quedes. Si en terra te convertiràs.
2: Ja no vull que m'incineren, pues jo vull que incremen tot, l'ànima i tot.
1: Bueno, tot això és cuento i propaganda. Per estalviar-se i fer xalets a cementeris, els mortets, ala, cremaets, si no ocupen menys.
0: Home, és molt més higiènic, eh?
1: Home, sí, però n'hi ha que inclús fan en eixa cendra, després fan pasta de paper,
0: què dius?
1: I fan un bloc, i tu t'hi fan coses damunt del
2: buidó. Fan coses, en sèrio?
1: Sí, fan coses, fan
3: coses. Que muero, que coses? Eso sí que no lo sabía.
1: Allà deixen cola i fan una estatueta en la cara de t'abuelo i te'l porten a la mula repisa.
2: Desgossos, n'hi ha hagut que hasta que panis
0: punturis
4: de gossos.
3: No, no. Bueno, mejor eso que tirarlas al mar.
0: Andreu, ¿tú qué vols que fem de tu?
1: Al mar està prohibit tirar-lo, que ja està bé.
3: Que hi ha mucha gente que
1: va a las puertas. Que n'hi ha un vertedero de urnes.
2: Bueno, Andreu, una pregunta molt important.
0: Escolta'm, no, per edat.
2: Una pregunta molt important.
1: Edat com? No, tu mal educat.
0: Home, no, tu... A veure... Sí, per veterania, per veterania. Una última pregunta i ja no sabem on anem, vale? Tu què vols que fem de les teves centres quan te'n vaig?
1: Escolta, el que li toca. Que dia aquell, a veure si tenim que portar-te tu en Andes.
0: Bueno.
3: A veure, te incineres o te encierres. Tard o temprano vas a acabar en una fossa comú.
1: Jo no sé, però jo de moment no m'ho mor mai.
0: Vale, però esperem que tardem molt i molt d'anys i molt de temps en morir-nos i de moment tornem, esperem tornar el proper programa tots. I totes.
1: Al pròxim programa farem una invocació demoníaca i que vinga Satan així com ho expliqui ell. Perquè això, si no, no n'hi ha Cristo que ho aclarisca.
4: Està complet.
0: Adeu.
2: Adeu.
4: Opa.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. Els dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Thank you.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quinta serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort. Ni me altera, tu puna, ni me altera. Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pegol. Siga benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, siga al nostre magazín matinal, El Despertino, de Ràdio Pegol. Arrenquem amb una nova setmana musical, ja sabeu, gaudint de grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, grans veus que han fet història i cançons que a nosaltres ens agrada escoltar i recuperar des d'aquestes primeres hores del matí. Per supost, una jornada més, un dia més, una setmana més, rebeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech, i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Per començar avui la nostra selecció musical ho fem gaudint d'un clàssic, un vals. Ella va ser una gran cupletista, cantant, actriu de cinema catalana, coneguda artísticament com a Raquel Meyer. Nosaltres avui ens quedem situats a l'any 1933 per a escoltar-la i recordar-la amb el tema Bajo los puentes del Sena. Comencem. Bon dia.

ritme de bars, com havíem presentat. Així estàvem escoltant Bajo los puentes del Sena amb la veu de Raquel Meyer. I ara donem pas a una cubana, d'una catalana a una cubana, amb una veu pura i melodiosa. Ens quedem situats a l'any 44 amb Xiomara Alfaro. El tema, Te quiero, dijiste. Te quiero.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego. Close like this. Ay, caramba. Rescatem d'aquesta època una altra gran veu valenciana, exactament des de Manises. Ens quedem avui situats al 58 amb Lolita Garrido, a la qual recordem amb La bandera de Portugal.

La veu valenciana, la veu de Lolita Garrido amb la bandera de Portugal. I ara passem a disfrutar d'un grandíssim cantant xilè. Any 1965, una esperança amb la veu de Pepe Gallinato.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer el número premiat del Cupé de la 11 celebrat en la jornada del divendres 15 de maig. Va ser el 90.915 de la sèrie el 84. Repetim. Número premiat del Cupé de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 90915 de la sèrie 084. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107. Seguim amb conegudes veus espanyoles. Moment ara per gaudir d'aquesta famosa cançó de música pop que parla d'il·lusió, d'intimitat i d'una declaració d'amor. Concierto para enamorados. Això sonava l'any 1966 amb la veu de Karina.

I de la veu de Karina, la veu d'un grandíssim cantant, Pegoli, avui gaudim de la veu del gran Fulleraca, com és la veu coneguda internacionalment com a Mitchell, any 1967, Operación Cariño.

0: kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.

l'any 67-68, Otis Redding i aquest Shitting On de Dokin' the Bay. Tot un himne a l'acceptació i la reflexió, una cançó que expressa, doncs, eixe desig de vegades de poder escapar i la confusió de poder trobar la pau, acceptant que a vegades és millor detindre's i deixar passar un poc el temps, no? Seguim amb més bona música de l'any 68 al 69, escoltant a Holies i este Stop, Stop, Stop.

0: more. My love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
0: My love.
1: Des del Despertino ens anem ara ràpidament a disfrutar de la veu de Gilberto Zulivan. A mi recuperem i rescatem un d'aixòs clàssics importants de la dècada dels 70. Ens quedem situats a l'any 1972 escoltant aquest Clair. Clar, brillant. Algo que ens dona lluminositat.

I de la veu de Gilbert O'Sullivan passem ara a disfrutar de la veu d'un grandíssim cantant alemà, Freddie Beck. Ai, 1973 sonava amb Bianca.

Amb un tema lleuger i romàntic que anem a continuar en aquesta ocasió, disfrutant d'aquest duet, el duet clàssic italià com són Albano i Romina Power. A més, nosaltres recuperem un tema del 75, Diàlogo.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que comencem setmana i encara que en gran part de la façana mediterrània tenim el cel ras. També es poden observar alguns ruixats encara, algo residual en el nord de Catalunya. Després d'aixes fortes tempestes que van tindre l'ahir, no en tots els llocs de la comunitat, però sí en molts punts, encara que queda aquesta vesprada i demà que podria créixer alguns ruixats o tempestes puntuals pel nord de Catalunya i també en el que podria ser l'interior nord de la província de Castelló. El més important dels pròxims dies serà aixa massa d'aire càlid que comença ja a entrar i comença a abraçar-nos i ho farà segurament ja a partir de demà. I és que els termòmetres superaran els 30 graus en molts punts del territori valencià, pràcticament durant tota la setmana, amb un ambient plenament d'estiu que inclús podria anar a més de cara a la pròxima setmana. El dorsal africana, doncs, ja està preparada per a fer-se de notar i tot apunta que l'estiu podríem dir que ja comença a arribar. Doncs, per tant, ara sí, esperem que tingueu preparats els ventiladors, perquè, com havíem dit, les nits, doncs, ja tindran que estar un poc preparades per a estar un poquet fresquets, perquè pareix ser, i tot apunta, que a partir d'ara l'estiu s'apoderarà dels pròxims dies. I és que pareix ser que tot arranca ja amb aquesta temporada estiuenca i que ha vingut amb ganes i amb ganes de quedar-se.
2: Sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete.
1: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
3: Ay, en ella tanto sole, tanta pisa y tanto amore, sole pisa amore caro por.
1: I seguim amb la música italiana, perquè en aquesta ocasió ho fem recordant un clàssic romàntic, una cançó que expressa, doncs, la nostàlgia d'un amor ausent, el dolor de la separació i la esperança d'un retrobament. I Santo California, ens quedem situats en el 76 i recordant-los amb aquest Dolce Amore Mio.

pura atracció física, eh? Ai, temps d'enamorament que sense un home cap a una dona. Són tus perfumes, mujeres, el tema que nosaltres havíem escollit recordar avui, com havíem presentat un tema del nicaragüense Carlos Mejía Godoy, un tema folclòric de l'any 77. I nosaltres avui arribem a les 9 del matí amb la veu d'un grandíssim cantant espanyol, Alejandro Jaén. I a mi recordem el tema ¿Por qué me llamas?

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

després d'aquesta necessitat de tindre un amor, ella diu que no sap respirar sense amor i que trencaria qualsevol l'atadura per tal de trobar-lo si realment no torna per ella sola. Frente l'amor. Així nosaltres hem arrencat aquesta segona hora musical, exactament any 1982, escoltant la veu de María Jiménez.

I seguim amb més bona música, seguim amb grans veus de l'època. 1983, en aquesta ocasió, un tema de Juan Pardo. Un tema que comparteix junta a la més gran, a Rocío Jurado, ¿Por qué me habrás besado?

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

I una cançó doncs, que ve com Manel el dit. Estem, bueno, nosaltres no, però en Madrid celebrant el Sant Isidre, eh? En aquesta ocasió anem a recordar aquest Madrid, Madrid, un tema en homenatge doncs, a la capital, la gran capital d'Espanya, un tema que sonava en el 84 i una cançó que ens arribava de la mà de Los Sirex.

Madrid, Madrid, ahí estàvem disfrutant com havíem presentat a deixar éxitos tema de los Sirex. Ens quedem situats ara l'any 1986, anem a recordar un altre d'aixòs grans clàssics de la dècada dels 80. Una cançó que ens parla doncs d'un amor no correspongut i d'eixa il·lusió romàntica. Ens quedem avui gaudint de l'artista El Junco i esta rumba flamenca, versos i flores.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 NFM.
1: Les 9 i 18 minutets d'aquest dilluns 18 de març ens relem ràpidament amb una cançó que descriu una dona fatal. A una dona cautivadora i destructora. Un dels grans i majors èxits per a Tino Casal. Se sonava l'any 1987 i portava per títol Eloise.

0: Eloisa, un dels majors temes popularitzats per Tino Casal. I ens anem ara ràpidament amb un gran èxit del 88 de música simpop. Anem a continuar. Exactament, ens quedem escoltant els When in Rome i el seu The Promise. Una cançó en la qual doncs, reconeix que l'amor verdader no és perfecte i que de vegades costa trobar les paraules correctes i exactes. Però ja que prometre sempre estar ahí, disposat a fer el que siga necessari per a cuidar i mantindre viva la relació. De promís, et promet.
1: I'll always be there. And when you

Moment ara per gaudir de la veu d'aquest artista a Sevilla. José Manuel Soto arribava l'any 1989 amb aquest tema anomenat Cuando vuelva a Sevilla en primavera.

un himne universal d'esperança, resiliència i renovació. Una balada sobre la paciència i aquest suport incondicional. Arribava estos Bitter Dives, 10 millors, la veu inconfundible de Bruce Springsteen. I de l'any 92 al 94 ens quedem avui gaudint de la reina del pop. Ella és Madonna i aquesta Take a Bow.

0: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Radio Pego.
3: Música.

Un meravellós tema el que estem escoltant. Sé la vida, Un fantàstic tema de Pet Shop Boys, un missatge principal, la invitació a deixar a córrer les preocupacions, deixar sortir el sol i apreciar la vida, aquests moments petits, aquests petits detalls, que de vegades, doncs, lo simple és lo que realment és necessari.

0: 107.8 de la FM.
1: I seguim viatjant a través de la música i rescatant grans temes. Seguim en aquesta ocasió amb una profunda reflexió sobre la nostàlgia, el desamor i el dolor que deixa quan deixes una relació. Moment ara per escoltar a Contratiempo amb la veu de la grandíssima cantant espanyola Ana Torroja.

0: Contratiempo, fantàstica, tema amb la veu inconfundible d'Anna Torroja. I nosaltres avui arribem a les 10 del matí. Ho fem escoltant la famosa Lola dels Café Quijano.
1: Lola.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego. Ràdio Pego et desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: brisa marinera.
1: Meravellós tema, eh? Un tema popularitzat per la grandíssima Niña Pastori. Un tema compost per Alejandro Sanz. Una cançó que es parla d'amor, de nostàlgia a la seva ciutat. Homenatge a Càdiz. O bé, com ella diu, Cai. Un tema que sonava en l'any 2000. I del 2000 al 2002, un moment ara per explorar aquest dolor d'un desamor, la dificultat de poder oblidar algú. Ens quedem escoltant el famós tema de Bacilos, Cara Luna.

Les 10 i 10 minuts d'aquest dilluns 18 de maig, moment ara per gaudir d'un tema motivacional. Una cançó que anima els oients a alliberar-se de les seves pròpies pors i els seus dubtes. Fly, Hilary Duff.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve del sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: És 10 i 30, un minut, i així està sonant Ramona Mirabet amb aquest Those Little Things. Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: Fantàstic tema el que estàvem escoltant. Ahí estàvem gaudint d'una cançó del 2019 i t'acabant amb el tema Com si no hi hagués demà.
1: Luz especial en esta tierra no viene del sol, viene de las personas, de quienes acogen, de quienes guían, cocinan o atienden, de quienes llegan de fuera y acaban sintiéndose de aquí. Es la luz que hace brillar un modelo de turismo sostenible, quien piensa en todas y todos. Turismo, Comunitat Valenciana. El turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España. It's got to be.
0: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

veu de Carla Fernández junta a Michael de la Calle, que arriba ben just a l'any 2020. Amb aquest tema, porquer.

Moment ara per escoltar el tema Confeti, una cançó que parla sobre superar una relació tòxica, deixar enrere el passat i donar-se compte del que no necessitava l'altra persona per a ser feliç. Un himne d'empoderament, Confeti, amb a Little Mix i Say White.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Les 10 i 47 minuts, moment ara per gaudir de la veu de la grandíssima cantante espanyola Dama, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de l'artista dominical Luis Miguel de la Margue. Arrime de bachata. Arrimen amb el tema Acércate un poquito.

0: cançó que es parla de l'aïllament voluntari, del forçós, també de les bondats inesperades. Bumburi, Alaska, sonava el 2023.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: Moment per acomiadar-nos, de ficar punt i final, de dir adeu a la nostra selecció musical d'aquest dilluns, aquest inici de setmana, des del nostre despertino. Diem adeu i ho fem escoltant un tema del 2025, exactament ens quedem escoltant aquest Stay Young, una cançó que es parla de la pèrdua, la nostàlgia i la resistència al conformar-se a les expectatives de la societat. Un tema que aborda, doncs, eixe dolor de perdre a un ser estimat i el desig d'aferrar-se a la rebeldia, la innocència i l'autenticitat de la joventut. Stay Young, ens quedem avui gaudint dels Green Day. I aquesta cançó que sonava junts l'any passat, en el 2025. Diem adeu i ja sabeu que és un fins demà, que us espere, com sempre, puntuals a les 8 del matí en el despertino de la 107.8. Sigueu feliços, que adeu-se, ciao.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: Pego conmemora el Día Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
6: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
7: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
1: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: El tramvia de Ràdio Pego.
9: Lo millor de l'actualitat musical
10: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8. Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu bé, espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Encetem setmana dilluns 18 de maig de 2026, ara mateix, les 11:05 minuts del matí. Una nova aventura, un nou viatge amb el tramvia, amb tota l'actualitat musical i les novetats de la setmana. I com sempre diguem que el temps és hora i hi ha que aprofitar-lo, anem a presentar-vos-hi el nostre primer convidat, que no és altre que Alex Warren. Este single està en les posicions més acomodades en llistes i és que és normal amb esta veu. Estos temes de tan bona qualitat, el seu treball està siguent un èxit absolut. El tema que anem a escoltar i amb el que comencem, Fever Dream.

0: El tramvia de Radio Pego. Música actual.
1: Era Drazen i Abril junts amb Dos Angelets i BTS tornen amb este treball ja d'èxit internacional anomenat Arirang. Este de tema, el nom és el de les llistes Swim.

tot i que ja tenen nous singles al carrer, este és el que en estos moments està liderant les llistes. Els BTS, Swim. Persones exitoses, així les tenim, i d'unes a unes altres, a una altra en concret. Rosalía, des del seu treball Lux, així la tenim amb Reliquia.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Ràdio Pego.

0: Mr. Know It All.
1: Mr. Know It All.
0: El senyor que ho sabia tot. El listillo, vamos. És el nou single de Teddy Swims. Un altre èxit al tramvia de Radio Pego. Parlem d'èxits, així en tenim un altre. Lo nou de Quinto ja sona. Yum. Yum.

gran trainor Shimmer Steve, esta cançó que està en el treball, Toy With Me. Antes de que el tiempo se vaya, la cançó que compartix Fonseca amb Juanes.

0: Estàs escoltant El tramvia de Ràdio Pego.
1: I'm a fireball.
2: Bulgària ha donat la sorpresa el dissabte al guanyar per primera vegada el Festival d'Eurovisió amb esta cançó que escoltem i que si el tramvia em posa prou. S'anomena Bangaranga, Dara.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, que bé sona este nou single, i és èxit com era d'esperar. De nuevo apareciste, y es Álvaro García.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Pintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè ven en fort.
3: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
2: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
4: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
5: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

d'aire és el tema o l'himne que Geli Rolli Carilli ha fet per a la FIFA per a este 2026. I en la primera meitat de l'espectacle hi haurà diverses actuacions, com sabeu, i una d'elles serà de Shakira. Així la tenim, amb Mele, Algo Tu.

0: Bruno Mars lo arriesgo todo, versió en castellà del seu Risk It All.
1: Totes les novetats musicals a Electronvia.

Estar amb tu, Muse, Be With You, i ens anem a Easter Lily, el nou treball de U2, In A Life, és el tema que escoltem.

Sona especial i diferent el tema Mateo, el nou single d'Alfred García. I és l'hora de repassar una altra cançó important al tramvia, ja pràcticament per a posar punt i final. Tame Impala amb la col·laboració de Jenny i Boys Noise, Dràcula. Dràcula.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Hola, com esteu? El personal docent comença la segona setmana de vaga indefinida atenta a la segona cita de la taula de negociació esta vesprada. Fem repàs en un moment, però ara repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Dia clau per al futur de la vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià quan es compleix una setmana del seu inici. La reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents en la seu d'Educació presentarà una nova proposta per complir amb les reclamacions del personal docent. Esta reunió està programada per a les 4 de la vesprada. Una hora abans hi ha convocades diferents columnes a València que finalitzaran el recorregut de davant la conselleria. Al matí, a la Marina Alta, hi ha hagut una concentració comarcal. Hi ha hagut concentracions comarcals davant els ajuntaments, com el de Beniarbeig, el de Dénia, Xàbia, Jesús Pobre, entre d'altres. També s'han produït concentracions a moltes altres poblacions. A Pego, la mitjana de seguiment de la vaga d'avui ha estat del 85,15%, la més alta fins a la data. La literatura i la figura de Maria Cambrils conviden a asseure's a la plaça que du el seu nom. Una iniciativa de la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana aposta per donar a conèixer la figura de la feminista més internacional de Pego a través de dos nous bancs a la plaça Maria Cambrils que destaquen com era i la seva lluita a través de dos fragments agafats dels llibres d'Elvira Cambrils, El Bes de l'Aigua, i de Joan Miquel Almela, Anna Aguado i Rosa Solves. Maria Cambrils, El despertar del feminisme socialista, biografia, textos i contextos. Pego celebra el Dia Internacional dels Museus amb el segon festival Pego Jazz a partir de divendres. Avui, 18 de maig, la cita és amb l'art a través de la visita als museus que estos dies solen obrir les seues portes gratuïtament. Enguany, este dia se celebra amb el lema Museus unint un món dividit. A Pego, la Regidoria de Cultura aposta des de l'any passat per commemorar este dia i al mateix temps donar vida als espais expositius i culturals a la Casa de Cultura a través de la música amb el festival Pego Jazz que té lloc del 22 al 24 de maig.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
0: La segona reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents té lloc esta vesprada a les 4, a diferència de l'anterior que es va produir a les 9 del matí. En aquella cita, la consellera Carmen Ortí va presentar la primera proposta per a intentar posar fi a la vaga que va començar dilluns passat. No obstant això, els sindicats la van considerar eixa proposta insuficient i poc concreta. En acabar, sense acord, eixa primera taula de negociació, la conselleria emplaçava per avui els sindicats a una nova cita, esta vegada, com hem dit, a les 4. La consellera Ortí es va comprometre que durant este cap de setmana Educació treballaria per a presentar un document el més complet possible que inclourà també la millora retributiva que dijous va quedar fora. Un extrem que confirmava ahir el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy. Este també es mostrava convençut que en la reunió d'este dilluns arribaran a un acord amb els sindicats docents. La cita d'esta vesprada estarà liderada de nou per la consellera d'Educació, Carmen Ortí, que estarà acompanyada pel secretari autonòmic d'Educació, així com pels directors generals del departament. En esta reunió arriba després d'una manifestació per l'educació pública massiva, la de divendres passat, on van participar milers i milers de docents, de famílies i d'alumnat. Una manifestació que en alguns casos, en molts casos, ha sigut qualificada d'històrica. Per cert, avui l'alumnat també està de vaga per a sumar-se a les reivindicacions del personal docent. Entre les reivindicacions, recordem, està la baixada de ràtios, la reducció de burocràcia, la millora de les infraestructures i de la climatització dels centres educatius, l'aposta pel valencià a les aules, l'ampliació de la plantilla docent i la pujada salarial. Abans d'esta cita de les 4 de la vesprada, hi ha convocades diferents mobilitzacions. A la Marina Alta, el personal docent s'ha concentrat davant alguns ajuntaments com el de Pedreguer, Dénia, Xàbia, Benimeli, el Ràfol d'Almúnia, Gata, Jesús Pobre i Beniarbeig, entre d'altres. I han parlat amb els alcaldes i alcaldesses per a traslladar-los les reivindicacions docents i demanar suport públic a la vaga indefinida que van encetar dilluns passat. En l'àmbit autonòmic hi havia convocades manifestacions a Castelló a les 11 i a les 12 a Alacant. A València hi ha convocades columnes des de diferents punts de la ciutat a les 3 de la vesprada que confluiran a la Conselleria d'Educació abans que s'iniciï la reunió de la taula de negociació. Paral·lelament, a les 12 a Picanya s'està duent a aquestes hores a terme una reunió de direccions de centres públics a les que estan convocats més de 1.200 membres. Sabem que hi ha assistit físicament o de manera virtual les directores del CEIP Pambra i del CEIP Rosalia Bondia i el director de l'IES Enric Valor. L'objecte de la reunió és acordar accions conjuntes en un acte de responsabilitat per visibilitzar el deteriorament de l'educació pública. La trobada marcarà un punt d'inflexió en la resposta col·lectiva del sector, expliquen en una nota de premsa. Els equips directius denuncien anys assumint funcions que superen les seues competències, falta de recursos, baixes sense cobrir, burocràcia excessiva, manca de comprensió horària per a les tasques directives i condicions cada vegada més difícils en la línia de les demandes dels sindicats docents. Entre les mesures de pressió no descarten dimissions en bloc perquè, segons expliquen, la situació als centres és molt delicada tant per a l'alumnat com per al professorat i consideren que s'ha d'arribar a un punt límit, que s'ha arribat a un punt límit. D'altra banda, la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià, en col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana, ha creat una caixa de resistència per donar suport als i les docents que estan lluitant per defensar l'escola pública. Una de les accions que s'ha posat en marxa per a visibilitzar el suport a la vaga és que les famílies pengen al balcó o a la finestra un element verd que identifique que es dona suport al personal docent que està secundant aquesta vaga indefinida per l'educació pública de qualitat i en València i, per tant, també per la millora de l'educació per a l'alumnat. I pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'educació pública, a Pego, avui la mitjana se situa en el 85,15% de seguiment, la més alta fins a la data. Per centres ha sigut la següent: CEIP Ambra, la vaga ha estat secundada pel 95,2% del personal docent i educatiu i respecte a l'alumnat l'assistència al centre ha sigut del 65,5%. Al CEIP Carolina Sala, un 61,9% del personal docent ha secundat avui la vaga. Al CEIP, Rosalia Bondia, ens indiquen que el 100% del cos docent ha fet avui vaga, tot i que detallen que hi ha 4 mestres de serveis mínims, un d'ells de l'equip directiu, que obligatòriament han d'estar al centre. I pel que respecta a l'alumnat, un 42,2% ha secundat la vaga i no ha assistit a classe. Alies Enric Valor, un 63,5% del professorat, ha fet avui vaga. Ens informen des del centre que molts dels professors i professores de segon de batxillerat que avui han d'estar obligatòriament al centre pels serveis mínims decretats per la Conselleria, atès que s'està en període de reclamacions, en acabar aquest horari tenen la intenció de desplaçar-se a València per a participar en alguna de les columnes que confluirà davant d'Educació.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Museus unint un món dividit és el lema d'enguany per a celebrar el Dia Mundial dels Museus. Un lema que posa el focus en el potencial d'aquestes instal·lacions per actuar com a ponts entre les divisions culturals, socials i geopolítiques, fomentant el diàleg, l'enteniment, la inclusió i la pau dins i entre les comunitats del món. A Pego, esta cita escalfa motors per a l'esdeveniment museístic més important del municipi, el lliurament del Premi del Certamen de Pintura Vila de Pego i la inauguració de l'exposició, que enguany, recordem, complix 50 anys de vida. Esta tindrà lloc divendres 29 de maig a les 8 de la vesprada al Centre d'Exposicions, al carrer Hospital. Però, per a celebrar el Dia Mundial dels Museus, la Regidoria de Cultura segueix amb la iniciativa que va encetar l'any passat programant música en directe a la Casa de Cultura, on es troben el Museu d'Art Contemporani i el Museu d'Etnologia, entre d'altres, com explica Josep Mengual, regidor de l'àrea.
2: Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego, volem convidar tota la ciutadania a disfrutar del segon festival Pego Jazz, que celebrarem els dies 22, 23 i 24 de maig a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de la Cultura. Aquest festival naix amb la voluntat de commemorar el Dia Internacional dels Museus i al mateix temps donar vida als espais expositius i culturals que tenim a la Casa de la Cultura. Enguany, a més, coincideix amb una data molt especial, ja que ens estem celebrant el 50 aniversari del Certamen de Pintura Vila de Pego. Per això aprofitem també per convidar a tots els assistents a visitar el Museu d'Art Contemporani i les altres exposicions que hi ha a tot l'edifici.
0: El segon festival Pego Jazz s'inaugura divendres 22 de maig. Totes les actuacions són a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de Cultura i el primer grup a actuar serà el Quintet de Metalls al Vent, els Pegolins, que tenen un repertori doncs, dissenyat per a l'ocasió. Divendres 23 de maig actua Andreu Tomàs Free Hop Sextet i el festival es tancarà diumenge 24 de maig amb Suite Moderna Quintet de Jazz.
2: Pel que fa a la programació musical, el divendres 22 actuarà el Quintet de Metalls al Vent. Aquest grup pegolí, acompanyat aquesta vegada per un bateria, es presentarà una proposta molt especial vinculada al jazz i a la música sud-americana, interpretant peces de compositors com Aston Piazzolla, Arturo Márquez o Paquito de Rivera, entre altres. El dissabte 23 tindrem el grup Free Hop Sextet, liderat per Andreu Tomàs, compositor i bateria de Pedreguer, que ens interpretaran una fusió de free jazz i hip-hop. I el diumenge 24 tancarà el festival Suite Moderna, amb un repertori de jazz contemporani, bossa nova i funk. Tots els concerts seran gratuïts fins a completar l'aforament. Us esperem a totes i tots al Pego Jazz.
0: I tornant al Dia Mundial dels Museus a la Casa de Cultura, recordem que fins al 28 d'octubre, en la segona planta, es pot visitar la mostra itinerant Menjars de la Terra, el llegat gastronòmic de González Pomata, una mostra promoguda per la Fundació Mediterrani i la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, que té com a fonament l'arxiu documental que el reporter a peu de bancal, especialitzat en gastronomia, Antonio González Pomata, va generar durant la seva etapa al periòdic Información. Així explicaven les primeres parades d'esta mostra la responsable de l'espai cultural La Llum, Centre de Documentació i Innovació Educativa d'Alacant, Carmen Velasco, i el director de la Càtedra Carmencita, Josep Bernabéu Mestre.
3: Y lo primero que encontramos pues son sus herramientas de trabajo. La máquina con la que tomaba las imágenes y la máquina de escribir, que cuando la pusimos en Alicante, pues los estudiantes no sabían lo que era. Los chiquillos de 14 o 15 años,
4: no sabía.
3: Pero ni idea de lo que era una máquina de escribir. Entonces, bueno, pues esto es un poco como representará la figura, la imagen y sus instrumentos de trabajo. A ver, la idea era conservar esa identidad de la prensa antigua, por eso aparece este de papel, pero al mismo tiempo se ha digitalizado las noticias. Entonces es conservar la importancia del documento antiguo, que es algo importantísimo para nosotros como fundación, conservar el original, porque eso es lo que nos va a permitir divulgar a lo largo de los años, pero al mismo tiempo con la tecnología del siglo XXI. Entonces, bueno, aquí está el revelado, como antiguamente se hacía el revelado de las fotografías, y lo pueden ver, pues bueno, desde trabajando, además de la gastronomía, él también trabajó mucho lo que es el patrimonio como arquitectónico, que también lo podemos... se ve ahí. La documentación pasa a veces como con los cuadros, que a veces tienen más información por detrás que la propia obra. Pues nos encontrábamos con que casi todas las fotografías tenían la propia indicación de él, hecha con la máquina de escribir o el sello de Arjones, y esas notas son importantísimas para poder catalogar los documentos. Entonces representamos como esta idea donde ponemos el anverso y el reverso del documento, porque si solo pones un lado, pues el otro no lo permite ver. Entonces aquí hemos creado como esta estructura, y en realidad todo tiene un discurso. Por ejemplo, aquí estamos hablando del mar, ¿no? Pues de las sardinas, Santa Pola, los barcos, después otras profesiones tradicionales como las bolilleras, seguimos con todo el tema de la sal, la confección de las redes. Bueno, esto era la pasa, ¿verdad? Toda sí, la sí. zona de toda la parte de la uva, la alfarería de Agost.
4: El spar. És a dir, eren totes aquelles transformacions que s'estaven produint de les comarques d'Alacant, no? I que ell deixa constància. És un poc notari de tots aquests canvis que s'estan produint. I són imatges que tenen un valor, com diu, normalment incalculable, perquè són úniques i a més tenen... És que pot semblar una cosa que no té ninguna importància, però té un valor increïble, perquè és aquesta anotació en la que deixa constància d'aquesta realitat que ell vol captar, no?
1: Informatius a Radio Pego.

I ja ho hem dit en portada, la literatura al voltant de la figura de Maria Cambrils s'ha transformat en un còmode banc que es pot trobar, en aquest cas en són dos, a la plaça que du el nom de l'escriptora socialista i feminista Maria Cambrils, una iniciativa de la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana que aposta per donar a conèixer la figura de la feminista més interessant nacional del municipi de Pego a través d'esta proposta de dos nous bancs amb dos llibres ben arrelats al territori com són el de Elvira Cambrils, El bes de l'aigua, que recordem té una part històrica important en la que Maria Cambrils té un paper ben destacat. De l'altra banda, un assaig, l'obra de Joan Miquel Almel, Anna Aguado i Rosa Solves, Maria Cambrils, El despertar del feminisme socialista, biografia, textos i contextos, que inclou, entre d'altres, el llibre que es va publicar el 1925, Feminismo Socialista, i en el que podem dir que Maria Cambrils és una avançada a la seva època. Ens explicava el regidor de Serveis i Qualitat Urbana que la idea és donar atractiu a la plaça i

0: forma de llibre i vam pensar que era un complement perfecte, no? per afegir i añadir així a la plaça de Maria Cambrils, i que millor que fer aquests dos bancs en dos llibres de dos escriptors pegolins. Un és d'Elvira Cambrils, en els que parla de Maria Cambrils i en el que explica part de la història de la pegolina referent en el feminisme del nostre poble. I l'altre és un llibre que va fer Joan Miquel Armel, acompanyat de dos companyes més de la Universitat de València, i també vam pensar que, on contaven la biografia de Maria, que era important, no?, que també estigués aquest llibre i un fragment del llibre de Joan Miquel i un fragment del llibre d'Elvira, explicant i contant un poc la història de la nostra pegolina referent en matèria de feminisme. I esperem que la gent també del municipi pues, disfrute, i els visitants que puguen arrimar-se a aquesta plaça pues, que gaudisquen d'aquests dos bancs, que a part de tindre una part dels fragments dels llibres, també podem dir i confirmem que també són còmodes per a poder seure's i poder gaudir un rato de la sombra així en la plaça.
1: Per a Elvira Cambrils és emoció esta iniciativa, perquè assegura que Maria Cambrils forma part de la seva vida. A través de la història del vés de l'aigua va aconseguir saber més del seu propi passat i sobretot portar a primera plana a una escriptora que fins a aquest moment havia estat silenciada.
2: En el meu cas és emoció, moltíssima emoció. Quan m'ho van dir a l'Ajuntament, van parlar del projecte, vaig col·laborar en el sentit del text, la coberta i tot això, i ara fiat és que no sabia res. I ara quan m'ha quedat avui Joan Miquel, que avui anàvem a veure-ho, m'ha quedat sorpresa. I en veure molt emocionada, perquè per a mi Maria Cambrils no és una figura històrica, forma part de la meva vida. En la mesura en què jo la vaig conèixer, i en conèixer-la a ella em vaig conèixer més a mi. Vaig saber més del meu passat, del silenci, del que signifiquen les dictadures, i que la tinguem així, que la reivindiquem com una figura que va ser oculta, silenciada, fins i tot, com dirà Joan Miquel, se li va negar el dret a existir, que és l'últim que se li pot negar a una persona. És el màxim de denigració d'una persona, no? I pensar que ara l'hem pogut recuperar. Jo l'he afabulada, l'he somiada, l'he inventada, l'he imaginada a partir de les seves idees, i que ara queda un testimoni així perquè la gent que pugui passar i pugui preguntar qui era Maria Cambrils, que algú pugui donar resposta, francament m'emociona. Més que una figura històrica, per a mi és una emoció sentida com si fos part de la meva família, si més no de la meva família intel·lectual.
1: I enguany es compleixen 101 anys de la publicació de Feminismo Socialista, escrita per Maria Cambrils. Una, en certa manera, coincidència que encara fa més especial esta iniciativa. Assegura Joan Miquel Almela que Maria Cambrils ha canviat la vida de moltes persones, entre elles la seua. Assegura que ha canviat la vida de totes les persones que l'han llegida, perquè convida a llegir-la per a saber-ne molt més d'ella i del seu pensament, a més del moment històric que va viure.
3: Una coincidència, no?, també d'inaugurar avui, bueno, o de veure primer els bancs estos fent 100 anys, no?, de l'obra escrita per Maria Cambrils. Igual que Elvira, és una cosa que està xula i que mos agrada, perquè hem dedicat molt de temps, i a nivell literari, i a nivell històric, biogràfic, i la veritat és que Maria Cambrils mos ha canviat a tots els que l'hem llegida, clar, n'hi ha que llegir-la. Perquè si no llegis, està mal de conèixer a una escriptora. En el cas de Maria Cambrils, fent 100 anys de l'obra, i tindreu així a la plaça amb el seu nom, i que estigui per a sempre, tant la novel·la d'Elvira com el treball històric de Rosa Solves, Ana Aiguado i meu, pues jo trobo que per lo menos és una esperança al futur de no deixar d'oblidar ja més a Maria Cambrils, perquè en el moment que vivim, que tots són, que no volen memòria de cada classe, la memòria és molt curta, i

0: silenciada, no, lo de després, no és que va ser silenciada, és que Maria Cambrils volien que no existira, que fos un home, no?, el que escrivia, i això encara hasta fa 5 o 6 anys en periòdic de València encara n'hi havia alguna persona o algun historiador o pseudohistoriador que diria que Maria Cambrils no havia existit o que no havia escrit, almenys això. Això jo trobo que són fantasies que als historiadors no mos agraden, i el que mos agrada és que queden petjades com aquestes tan xules.
1: Perdoneu pel vent que es cola mentre estem gravant les entrevistes, però queda clar que és una iniciativa que agrada i que doncs, fa justícia del que ha sigut la figura de Maria Cambrils. L'alcalde del municipi, Enrique Moll, reivindica la memòria de Maria Cambrils, però assegura que esta iniciativa de reivindicació de memòria de l'escriptora feminista i dels escriptors i escriptores de Pego no es quedarà ahí.
2: Jo crec que reivindicar un bé cultural com el nostre, en aquest sentit, tant la memòria de Maria Cambrils com reivindicar els nostres escriptors, és un pas endavant des que anem a portar, no és el primer, és un projecte molt més ambiciós, on volem reflexar tot el treball de molts escriptors pegolins que al llarg del temps han sigut un referent tant a nivell de país com a nivell d'estat, i la intenció és ampliar aquesta iniciativa i donar una visió diferent de lo que és la nostra cultura, no? Reivindicar el llibre, reivindicar que la gent deixi una miqueta de banda el mòbil i les noves tecnologies, encara que serveixen per moltes coses, però que tornem una miqueta a la fulla i al treball en llibre que tant m'ho ha donat als que tenim una edat ja en esta vida, no?
3: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: I hem dit que avui se celebra el Dia Mundial dels Museus, però ahir es va commemorar el Dia Internacional del Reciclatge i l'Observatori Marina Alta va fer balanç d'allò reciclat a la comarca durant el 2025. Informa que l'any passat es van arreplegar 8.382 tones de vidre, 6.840 tones de paper i cartró i 5.597 tones d'envasos i plàstics. El reciclatge en este últim apartat, en el d'envasos i plàstics, ha augmentat un 22% respecte a l'any anterior, és a dir, al 2024. En termes globals, a la Marina Alta generem al voltant de 418 quilos per habitant de residus no selectius a l'any. És per això que des de l'Observatori Marina Alta recorden que reciclar va més enllà de separar residus, ja que implica apostar per una comarca més sostenible, neta i responsable per a les generacions futures.

I pel que fa a l'oratge, hem de dir que tenim un 90% de probabilitat de precipitació fins a les 6 de la vesprada. Precipitacions, això sí que si plou serà de manera dèbil, i a partir de mitja vesprada i per la nit tindrem ja el cel molt més clar amb noves nuvolositat intermitent. I les temperatures avui estan entre els 13 graus de mínima de la nit passada i els 26 que arribarem de màxima, amb un vent que a les hores centrals del dia bufarà de component sud al voltant de 15 km per hora, però que s'encarrega calmarà a mesura que avancen les hores. Per a demà dimarts tenim cel clar pràcticament tota la jornada, amb algun interval de núvol fins al migdia, i sobretot temperatures que pugen. Les mínimes es quedaran esta nit en 16 graus i les màximes per a demà, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, arribaran als 29 graus. El vent bufarà majoritàriament al voltant de 15 km per hora de component variable. I per a dimecres, les temperatures, les màximes es moderen un poc, es quedaran en els 26 graus, però les mínimes seran altes, es quedaran en els 18. I el vent bufarà fluix de component nord-est, el cel el tindrem pràcticament ras, amb només intervals de núvols.

Això és tot fins a aquest moment a l'informatiu Ràdio Pego. Moltes gràcies, com cada dia, per estar ahir a l'altra banda. I com cada dia també, confiem que acabeu de passar una molt bona jornada. Nosaltres tornem demà a aquesta hora a les 13 o a les 6 de la vesprada, si ens sentiu en la repetició de l'informatiu Ràdio Pego. Fins aleshores, a passar-ho bé. Adéu.

que se n'ha fet de tots els somnis que teníem. En quin moment vam aterrar al present? Quin és el preu de les pràctiques suïcides que marquen la tendència de les vides d'Occident?

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

Salutacions, amics i amigues oients, des de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, al 107.9 de la freqüència modulada, comencem un nou programa dedicat a la música més internacional, Obrim sense fronteres. Salutacions també de qui et parla, Gabri Pascual. Estarem junts durant quasi una hora per a compartir moltíssima música internacional. Estem a la ràdio, al 107.9 de la freqüència modulada, Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, i també des de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat, per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes. Gràcies per haver-nos triat una vegada més. En Sense Fronteres estem junts no sols en la ràdio, sinó també estem junts a través de les noves tecnologies. Ens pots escoltar a www.radiococentaina.com, la nostra pàgina web. Allí trobaràs aquest programa per a escoltar-lo tantes vegades com vulgues. A més, també trobaràs Sense Fronteres a les xarxes socials de la teua ràdio de proximitat. Entrant al nostre Facebook, trobaràs el programa i també podràs compartir-lo per a fer-lo arribar més lluny. Obrim sense fronteres i anem a fer un viatge per la música i anem ràpidament al nostre destí d'avui. Arribem a Rússia per escoltar cançons d'ara i de sempre que han marcat aquest punt del planeta tan present també en la història mundial. Comencem. I comencem amb la primera proposta musical. Es traslladem a la història russa per escoltar Kalinka. És una cançó que ha estat molt identificada, en aquest cas, cap a l'exèrcit rus, una cançó que ha sonat moltíssim també en l'àmbit internacional. Nosaltres volem començar per la història en aquest viatge que fem avui per la música russa. Estem a Sense Fronteres. Sigues benvingut, sigues benvinguda.

Així, amb una mica d'història, hem començat l'edició d'avui de Sense Fronteres i ara ens acompanya Eduard Equil, un artista que fou nomenat precisament a l'any 1974 com a artista del poble de la URSS. Després de la seva retirada com a cantant, va passar a l'anonimat. Nosaltres el recuperem avui en Sense Fronteres amb aquest tema musical en rus que ens presenta.

I tornem a viatjar per la història. Estem escoltant Katyusha. És una cançó soviètica de temps de la Segona Guerra Mundial sobre una xica que trobava molt a faltar al seu estimat, que estava en el servei militar. La música fou composada l'any 1938 i també aquest musical ha sonat moltíssim en pel·lícules sobre aquest període de la història, basades en el que és la situació russa. I sobretot també és un tema musical que ha sonat a diferents parts del món. Nosaltres el recuperem avui en Sense Fronteres. Estem a Rússia fent un viatge per la música d'abans, d'ara i de sempre.

I després d'aquest viatge per la història, escoltem altra proposta musical. El següent protagonista és Mikhail Zakharovich Shufutinsky. És un cantant pop rus. Va néixer a Moscou l'any 1948, el 13 d'abril. Alguna vegada va estar vivint als Estats Units, en concret des de 1990 fins al 2013, però ara torna a Rússia. Actualment és un dels cantants representatius de l'anomenada chanson russa. Estem escoltant el nostre protagonista amb aquest tema musical que ens presenta ara mateix en Sense Fronteres. L'ho dit, deixem la història i tornem més a l'actualitat en el nostre viatge per la música russa que t'estem oferint avui en Sense Fronteres des de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Altre tema de la música russa que ens acompanyen sense fronteres avui. És un tema musical del que s'han fet moltíssimes versions, fins i tot també en espanyol. De segur que quan escoltes aquesta proposta musical et recorda moltíssim algunes de les cançons que has escoltat. Ens porten aquest tema musical Big Rock Balaikas, així és com sona aquesta cançó que escoltem en Sense Fronteres, una melodia que no podem deixar d'escoltar.

Has reconegut aquesta cançó, veritat? Nosaltres anem a per altre tema musical. Edward Colman ens presenta aquesta cançó anomenada Alyosha. És una cançó que trobem a l'àlbum Wait for Me. És el tema musical que et presentem de seguida en Sense Fronteres.

I ara en Sense Fronteres torna a sonar un artista que ens ha acompanyat abans a l'inici del nostre programa. És Mikhail Shufutinsky i ens acompanya de nou, en aquest cas, amb aquesta cançó anomenada Casachó, que és un tema musical del que s'han fet també moltíssimes versions a nivell internacional i una cançó que ha sonat moltíssim a bona part del món. De segur que quan l'escoltes et sona de seguida. Està sonant de fons, però nosaltres anem a compartir-la en el programa d'avui, en aquest viatge que estem fent a Rússia. És el nostre destí del programa d'avui i estem escoltant molta música que ens prové d'aquesta part del planeta. Així sona Casachó.

Tornem a escoltar una veu femenina en Sense Fronteres en el programa d'avui. Seguim en aquest espai dedicat a la música que ens arriba de Rússia. Escoltem a Alla Pugacheva. Ens acompanya en aquest programa d'avui amb aquesta proposta musical que està sonant ara mateix. Ella va néixer el 15 d'abril de l'any 1949. És una cantanta soviètica russa amb, atenció, vendes superiors als 250 milions d'àlbums que la van convertir en una de les cantants en solitari que més treballs discogràfics havia venut en tota la seva història. Així que escoltem aquesta cançó que ens acompanya en el nostre programa d'avui mentre hem arribat a l'Equador d'aquest viatge per la música russa.

El nostre viatge per la música russa ens porta ara a escoltar a una veu masculina que ens acompanya en Sense Fronteres. Sergei Lazarev és un actor i cantant rus que va representar a Rússia al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 2016 amb la cançó You Are the Only One, amb la qual va quedar en tercera posició. Nosaltres l'estem escoltant amb aquesta cançó que ens acompanya ara en Sense Fronteres. Tornem a la música russa més actual.

I quan parlem de música russa no podem deixar a les següents protagonistes de costat. Les Tatu foren un duet rus format a Moscou a l'any 1999 pel productor musical Ivan Shapovalov. El grup estava integrat per les cantants Lena Katina i Yulia Volkova. Hi ha que destacar que la banda russa va aconseguir nombrosos èxits i està considerada precisament com la banda russa més exitosa a nivell internacional. Les escoltem a l'Estatú amb aquesta cançó All the Things She Said, és la cançó que ens acompanyarà mateix en Sense Fronteres, que soni la música.

I tot seguit tenim amb nosaltres altra veu femenina que ens acompanya en el programa Sense Fronteres d'avui. Polina Gagarina va representar a Rússia al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 2015. Ho va fer amb la cançó anomenada Million Voices i va quedar en la segona posició. És una cantant, compositora, actriu i model russa que, com dèiem, va representar aquest país al Festival d'Eurovisió de l'any 2015. L'escoltem amb aquesta proposta musical que estem compartint amb tu en Sense Fronteres d'avui.

Ara mateix, gent sense fronteres, tenim altre tema musical, tema musical com aquest que ens presenta Niuxa. És una cantant de pop rus, considerada també com una de les cantants amb més èxit a Rússia, amb 8 singles número 1 i una gran popularitat als mitjans de comunicació. Va néixer el 15 d'agost de l'any 1990 i ens presenta aquesta cançó que ens porta ritme a Sense Fronteres en la recta final del programa d'avui, on hem fet un viatge per la música russa, des de la història fins a l'actualitat.

I crec no va tan fort en aquesta cançó, típicament russa també, i un èxit en aquest punt del planeta. Entrem en la recta final del programa, ens queda aquest tema musical i un altre, amb el qual tancarem aquest viatge que ens ha portat per la música russa en Sense Fronteres des de Ràdio Cocentaina, la veu del comtat i per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes que sonen la música.

I acabarem el programa d'avui i aquest viatge per la música russa escoltant a Marina Sergeevna Abrosimova. És la cantant que ens acompanya, més coneguda amb el seu nom artístic, Màxim. Una cantant, compositora i productora musical d'origen rus. En els seus estils musicals podem destacar el pop rock, la música electrònica i el blues, entre altres. Ens acompanya amb aquesta cançó, en Sense Fronteres, és el tema musical amb el qual tanquem l'edició d'avui.

0: Posem el punt i final a Sense Fronteres d'avui. Hem estat a Rússia. Tornarem en un nou programa per a seguir viatjant a través de la música més internacional. Fins la pròxima edició de Sense Fronteres. Adeu.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
2: Radio Pego. 107.8 NFM.
3: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Radio Pego.

0: Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp,
1: ja no treballen la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra. Hi ha imatges que generen rebuix immediat. Obrim un dipòsit de vie i allà està una capa blanca, fina o arrugada, flotant sobre el vi. Molts dirien, això està picat. I pot ser sí, o pot ser no. Perquè el que estem veient és un vel de llevats. I darrere d'això hi ha una de les històries més fascinants i més malenteses del món del vi. Oui, a va de vie, parlem d'aquest vel. D'on ve, què fa i per què pot ser tant un problema com una oportunitat. El vel de flor, veloflor en castellà, no és cap invenció moderna, tampoc una excentricitat del vi natural. És, de fet, una de les formes més antigues de treballar el vi. Ens n'anem cap al sud, Andalusia, a Jerez, Sanlúcar de Barrameda, a Montilla Moriles. Ahí, des de fa segles, hi ha vins que no s'entenen sense aquest vel. Els finos, les manzanilles, vins que en lloc de protegir-se de l'aire, conviuen amb ell. També al Jura, a França, trobem els vins sous voile, sota vel. I si rasquem més, trobem pràctiques semblants en altres llocs d'Europa. És a dir, abans que existiren denominacions com natural, ja havia gent treballant amb aquest fenomen. Per què? Per necessitat. Perquè abans no hi havia fred, ni filtres estèrils, ni sulfits controlats com ara. I el vi en contacte amb l'aire podia convertir-se ràpidament en vinagre. El vel és en origen una resposta a aquest problema. No és una flor, malgrat el seu nom. Tampoc és una capa passiva. És vida, són llevats, majoritàriament del tipus Saccharomyces cerevisiae, però no qualsevol. Són soques capaces de viure en superfície, en contacte amb l'oxigen, formant una mena de biofilm, una pell viva. Aquesta pell consumeix oxigen, metabolitza alcohol i transforma el vi des de dalt. És com una frontera entre el líquid i l'aire, però no una barrera tancada, una frontera activa. I així està la clau. El vel no elimina l'oxigen, el gestiona. Durant molt de temps, s'ha dit que el vel protegeix el vi. Sí, és cert, però només en part. El vel pot limitar el desenvolupament de bacteris acètics, els responsables del vinagre. Ho fa perquè consumeix oxigen abans que ells. També produeix compostos com l'acetaldehyde, que donen aromes característiques. Però, al mateix temps, el vel transforma profundament el vi. La fruita desapareix o es diminua. Apareix notes de poma seca, ametla, fruits secs. La boca es fa més seca i més tensa. No conserva el vi tal com era. El canvia. I això, depenent del que busquem, pot ser meravellós o pot ser un desastre. Hi ha un altre tema que sempre genera debat. La famosa volàtil. L'oxigen afavoreix la producció d'acid acètic. Això és clar. Però el vel pot jugar un paper interessant. Competint per l'oxigen i modificant la percepció aromàtica del vi. No elimina la volàtil, però pot integrar-la, fer-la més complexa, menys agressiva. Ara bé, això només passa si el vi és estable, si es trenca, si es fragmenta, si deixa zones descobertes. L'oxigen entra sense control i la història canvia. I ara arribem al vi natural. Així és on les coses es tornen més difuses. En molts vins naturals, el vel no és totalment buscat ni totalment evitat. Apareix perquè no s'omplin del tot els recipients. No s'utilitza sofre i els llevats indigenes fan la seua. A voltes, el vinyater el veu i decideix deixar-lo. Altres vegades intenta controlar-lo. I en alguns casos, sí, el busca expressament. Però no és el mateix que a Rerès. Ahí, el vel és una cultura dirigida, afinada durant generacions, amb condicions molt concretes. En el vi natural, sovint és més lliure i més fràgil. Això té conseqüències. Parlem també de l'alcohol, perquè així hi ha un altre malentès. Podríem pensar que un grau alcohòlic elevat impediria la formació del vel de flor. Però la realitat és més complexa. La major part de llevats i microorganismes pateixen amb l'alcohol. Però les soques adaptades al vel de flor poden continuar desenvolupant-se en vins de 15 graus o més, com ocorre a Rerès. De fet, aquest alcohol elevat ajuda a seleccionar aquestes llevats especialitzades, eliminant part de la competència microbiològica. I què diu la ciència actual? En els últims anys s'ha investigat molt sobre aquests llevats, com formen biofilms, com metabolitzen l'estanol, com produeixen compostos aromàtics. Sabem, per exemple, que podem consumir no només alcohol, sinó també glicerol, que modifiquen profundament l'aroma del vi i que interactuen amb les altres microorganismes de forma encara no del tot compreses. En el context del vi natural, la investigació encara està començant, perquè cada vi és un món. Cada amfora, cada bota, cada celler és diferent. Aleshores, és un defecte, una desviació? Clar, a voltes sí, però altres vegades és una elecció, o almenys una acceptació, una manera de dir deixem que el vi evolucione, que respire i que es transforme. El problema és que això no es pot fingir ni maquillar, és un camí sense xarxa. Al final, com sovint en el vi, no es tracta de quel veiem a la superfície, es tracta del que passa en la copa i, sobretot, del que passa quan el beus. Salut!

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: Escoltes Radio Pego.
1: Yeah, yeah.

entenc com em parles de justícia. Quan tu robes als més pobres, no t'importen els somriures, no saps apreciar les coses, jugues a temptar la sort i amb la sort no sempre guanyes. Ralles, caramels plens de sorpreses.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: Hola, com esteu? El personal docent comença la segona setmana de vaga indefinida atenta a la segona cita de la taula de negociació esta vesprada. Fem repàs en un moment, però ara repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Dia clau per al futur de la vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià quan es compleix una setmana del seu inici. La reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents en la seu d'Educació presentarà una nova proposta per complir amb les reclamacions del personal docent. Esta reunió està programada per a les 4 de la vesprada. Una hora abans hi ha convocades diferents columnes a València que finalitzaran el recorregut de davant la conselleria. Al matí, a la Marina Alta, hi ha hagut una concentració comarcal. Hi ha hagut concentracions comarcals davant els ajuntaments, com el de Beniarbeig, el de Dénia, Xàbia, Jesús Pobre, entre d'altres. També s'han produït concentracions a moltes altres poblacions. A Pego, la mitjana de seguiment de la vaga d'avui ha estat del 85,15%, la més alta fins a la data. La literatura i la figura de Maria Cambrils conviden a asseure's a la plaça que du el seu nom. Una iniciativa de la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana aposta per donar a conèixer la figura de la feminista més internacional de Pego a través de dos nous bancs a la plaça Maria Cambrils que destaquen com era i la seva lluita a través de dos fragments agafats dels llibres d'Elvira Cambrils, El Bes de l'Aigua, i de Joan Miquel Almela, Anna Aguado i Rosa Solves. Maria Cambrils, El despertar del feminisme socialista, biografia, textos i contextos. Pego celebra el Dia Internacional dels Museus amb el segon festival Pego Jazz a partir de divendres. Avui, 18 de maig, la cita és amb l'art a través de la visita als museus que estos dies solen obrir les seues portes gratuïtament. Enguany, este dia se celebra amb el lema Museus unint un món dividit. A Pego, la Regidoria de Cultura aposta des de l'any passat per commemorar este dia i al mateix temps donar vida als espais expositius i culturals a la Casa de Cultura a través de la música amb el festival Pego Jazz que té lloc del 22 al 24 de maig.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
3: La segona reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents té lloc esta vesprada a les 4, a diferència de l'anterior que es va produir a les 9 del matí. En aquella cita, la consellera Carmen Ortí va presentar la primera proposta per a intentar posar fi a la vaga que va començar dilluns passat. No obstant això, els sindicats la van considerar eixa proposta insuficient i poc concreta. En acabar, sense acord, eixa primera taula de negociació, la conselleria emplaça passava per avui als sindicats a una nova cita, esta vegada, com hem dit, a les 4. La consellera Ortí es va comprometre que durant este cap de setmana Educació treballaria per a presentar un document el més complet possible que inclourà també la millora retributiva que dijous va quedar fora. Un extrem que confirmava ahir el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy. Este també es mostrava convençut que en la reunió d'este dilluns arribaran a un acord amb els sindicats docents. La cita d'esta vesprada estarà liderada de nou per la consellera d'Educació, Carmen Ortí, que estarà acompanyada pel secretari autonòmic d'Educació, així com pels directors generals del departament. En esta reunió arriba després d'una manifestació per l'educació pública massiva, la de divendres passat, on van participar milers i milers de docents, de famílies i d'alumnat. Una manifestació que en alguns casos, en molts casos, ha sigut qualificada d'històrica. Per cert, avui l'alumnat també està de vaga per a sumar-se a les reivindicacions del personal docent. Entre les reivindicacions, recordem, està la baixada de ràtios, la reducció de burocràcia, la millora de les infraestructures i de la climatització dels centres educatius, l'aposta pel valencià a les aules, l'ampliació de la plantilla docent i la pujada salarial. Abans d'esta cita de les 4 de la vesprada, hi ha convocades diferents mobilitzacions. A la Marina Alta, el personal docent s'ha concentrat davant alguns ajuntaments com el de Pedreguer, Dénia, Xàbia, Benimeli, el Ràfol d'Almúnia, Gata, Jesús Pobre i Beniarbeig, entre d'altres, i han parlat amb els alcaldes i alcaldesses per a traslladar-los les reivindicacions docents i demanar suport públic a la vaga indefinida que van encetar dilluns passat. En l'àmbit autonòmic hi havia convocades manifestacions a Castelló a les 11 i a les 12 a Alacant. A València hi ha convocades columnes des de diferents punts de la ciutat a les 3 de la vesprada que confluiran a la Conselleria d'Educació abans que s'iniciï la reunió de la taula de negociació. Paral·lelament, a les 12 a Picanya s'està duent a aquestes hores a terme una reunió de direccions de centres públics a les que estan convocats més de 1.200 membres. Sabem que hi ha assistit físicament o de manera virtual les directores del CEIP Ambra i del CEIP Rosàlia Bondia i el director de l'IES Enric Valor. L'objecte de la reunió és acordar accions conjuntes en un acte de responsabilitat per visibilitzar el deteriorament de l'educació pública. La trobada marcarà un punt d'inflexió en la resposta col·lectiva del sector, expliquen en una nota de premsa. Els equips directius denuncien anys assumint funcions que superen les seues competències, falta de recursos, baixes sense cobrir, burocràcia excessiva, manca de comprensió horària per a les tasques directives i condicions cada vegada més difícils en la línia de les demandes dels sindicats docents. Entre les mesures de pressió no descarten dimissions en bloc perquè, segons expliquen, la situació als centres és molt delicada tant per a l'alumnat com per al professorat i consideren que s'ha arribat a un punt límit. D'altra banda, la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià, en col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana, ha creat una caixa de resistència per donar suport als i les docents que estan lluitant per defensar l'escola pública. Una de les accions que s'ha posat en marxa per a visibilitzar el suport a la vaga és que les famílies pengen al balcó o a la finestra un element verd que identifique que es dona suport al personal docent que està secundant deixar vaga indefinida per l'educació pública de qualitat i en València i, per tant, també per la millora de l'educació per a l'alumnat. I pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'educació pública, a Pego, avui la mitjana se situa en el 85,15% de seguiment, la més alta fins a la data. Per centres ha sigut la següent, CEIP Ambra, la vaga ha estat secundada pel 95,2% del personal docent i educatiu i respecte a l'alumnat l'assistència al centre ha sigut del 65,5%. Al CEIP Carolina Sala, un 61,9% del personal docent ha secundat avui la vaga. Al CEIP, Rosàlia Bondia, ens indiquen que el 100% del cos docent ha fet avui vaga, tot i que detallen que hi ha 4 mestres de serveis mínims, un d'ells de l'equip directiu, que obligatòriament han d'estar al centre. I pel que respecta a l'alumnat, un 42,2% ha secundat la vaga i no ha assistit a classe. A l'IES Enric Valor, un 63,5% del professorat ha fet avui vaga. Ens informen des del centre que molts dels professors i professores de segon de batxillerat que avui han d'estar obligatòriament al centre pels serveis mínims decretats per la Conselleria, atès que s'està en període de reclamacions, en acabar aquest horari tenen la intenció de desplaçar-se a València per a participar en alguna de les columnes que confluirà davant d'Educació.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
3: Museus unint un món dividit és el lema d'enguany per a celebrar el Dia Mundial dels Museus, un lema que posa el focus en el potencial d'aquestes instal·lacions per actuar com a ponts entre les divisions culturals, socials i geopolítiques, fomentant el diàleg, l'enteniment, la inclusió i la pau dins i entre les comunitats del món. A Pego, esta cita escalfa motors per a l'esdeveniment museístic més important del municipi, el lliurament del Premi del Certamen de Pintura Vila de Pego i la inauguració de l'exposició que enguany, recordem, complix 50 anys de vida. Esta tindrà lloc divendres 29 de maig a les 8 de la vesprada al Centre d'Exposicions, al carrer Hospital. Però, per a celebrar el Dia Mundial dels Museus, la Regidoria de Cultura segueix amb la iniciativa que va encetar l'any passat programant música en directe a la Casa de Cultura, on es troben el Museu d'Art Contemporani i el Museu d'Etnologia, entre d'altres, com explica Josep Mengual, regidor de l'àrea.
4: Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego, volem convidar tota la ciutadania a disfrutar del segon festival Pego Jazz, que celebrarem els dies 22, 23 i 24 de maig a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de la Cultura. Aquest festival naix amb la voluntat de commemorar el Dia Internacional dels Museus i al mateix temps donar vida als espais expositius i culturals que tenim a la Casa de la Cultura. Enguany, a més, coincideix amb una data molt especial, ja que ens estem celebrant el 50 aniversari del Certamen de Pintura Vila de Pego. Per això aprofitem també per convidar a tots els assistents a visitar el Museu d'Art Contemporani i les altres exposicions que hi ha a tot l'edifici.
3: El segon festival Pego Jazz s'inaugura divendres 22 de maig. Totes les actuacions són a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de Cultura i el primer grup a actuar serà el Quintet de Metalls al Vent, els Pegolins, que tenen un repertori doncs, dissenyat per a l'ocasió. Divendres 23 de maig actua Andreu Tomàs Free Hop Sextet i el festival es tancarà diumenge 24 de maig amb Suite Moderna Quintet de Jazz.
4: Pel que fa a la programació musical, el divendres 22 actuarà el Quintet de Metalls al Vent. Aquest grup pegolí, acompanyat aquesta vegada per un bateria, es presentarà una proposta molt especial vinculada al jazz i a la música sud-americana, interpretant peces de compositors com Aston Piazzolla, Arturo Márquez o Paquito de Rivera, entre altres. El dissabte 23 tindrem el grup Free Hop Sextet, liderat per Andreu Tomàs, compositor i bateria de Pedreguer, que ens interpretaran una fusió de free jazz i hip-hop. I el diumenge 24 tancarà el festival Suite Moderna, amb un repertori de jazz contemporani, bossa nova i funk. Tots els concerts seran gratuïts fins a completar l'aforament. Us esperem a totes i tots al Pego Jazz.
3: I tornant al Dia Mundial dels Museus a la Casa de Cultura, recordem que fins al 28 d'octubre en la segona planta es pot visitar la mostra itinerant Menjars de la Terra, el llegat gastronòmic de González Pomata, una mostra promoguda per la Fundació Mediterrani i la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, que té com a fonament l'arxiu documental que el reporter a peu de bancal especialitzat en gastronomia Antonio González Pomata va generar durant la seva etapa al periòdic Información. Així explicaven les primeres parades d'esta mostra la responsable de l'espai cultural La Llum, Centre de Documentació i Innovació Educativa d'Alacant, Carmen Velasco, i el director de la Càtedra Carmencita, Josep Bernabéu Mestre.
5: Y lo primero que encontramos pues son sus herramientas de trabajo. La máquina con la que tomaba las imágenes y la máquina de escribir, que cuando la pusimos en Alicante pues los estudiantes no sabían lo que era. Los chiquillos de 14 o 15 años, pero ni idea de lo que era una máquina de escribir. Entonces, bueno, pues esto es un poco como representar a la figura, la imagen y sus instrumentos de trabajo. A ver, la idea era conservar esa identidad de la prensa antigua, por eso aparece este de papel, pero al mismo tiempo se ha digitalizado las noticias. Entonces es conservar la importancia del documento antiguo, que es algo importantísimo para nosotros como fundación, conservar el original, porque eso es lo que nos va a permitir divulgar a lo largo de los años, pero al mismo tiempo con la tecnología del siglo XXI. Entonces, bueno, aquí está el revelado, como antiguamente se hacía el revelado de las fotografías, y lo pueden ver, pues bueno, desde trabajando, además de la gastronomía, también trabajo mucho lo que es el patrimonio como arquitectónico, que también lo podemos, se ve ahí. La documentación pasa a veces como con los cuadros, que a veces tienen más información por detrás que la propia obra. Pues nos encontrábamos con que casi todas las fotografías tenían la propia indicación de él, hecha con la máquina de escribir o el sello de Arjones, y esas notas son importantísimas para poder catalogar los documentos o el documento, porque si solo expones un lado, pues el otro no lo permite ver. Entonces aquí hemos creado como esta estructura y en realidad todo tiene un discurso. Por ejemplo, aquí estamos hablando del mar, ¿no? Pues de las sardinas, Santa Pola, los barcos, después otras profesiones tradicionales como las bolilleras, seguimos con todo el tema de la sal, la confección de las redes. Bueno, esto era la pasa, ¿verdad? Toda la zona de toda la parte de la uva, la alfarería de Agost.
6: El spar. És a dir, eren totes aquelles transformacions que s'estaven produint de les comarques d'Alacant, no? I que ell deixa constància. És un poc notari de tots aquests canvis que s'estan produint. I són imatges que tenen un valor, com diu, normalment incalculable, perquè són úniques i a més tenen... És que pot semblar una cosa que no té ninguna importància, però té un valor increïble, perquè és aquesta anotació en la que deixa constància d'aquesta realitat que ell vol captar, no?
2: Informatius a Radio Pego.

0: I ja ho hem dit en portada, la literatura al voltant de la figura de Maria Cambrils s'ha transformat en un còmode banc que es pot trobar, en aquest cas en són dos, a la plaça que du el nom de l'escriptora socialista i feminista Maria Cambrils, una iniciativa de la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana que aposta per donar a conèixer la figura de la feminista més internacional del municipi de Pego a través d'aquesta proposta de dos nous bancs amb dos llibres ben arrelats al territori com són el de Elvira Cambrils, El bes de l'aigua, que recordem té una part històrica important en la que Maria Cambrils té un paper ben destacat. De l'altra banda, un assaig, l'obra de Joan Miquel Almela, Anna Aguado i Rosa Solves, Maria Cambrils, El despertar del feminismo socialista, biografia, textos i contextos, que inclou, entre d'altres, el llibre que es va publicar el 1925, Feminismo socialista, i en el que podem dir que Maria Cambrils és una avançada a la seva època. Ens explicava el regidor de Serveis i Qualitat Urbana que la idea és donar atractiu a la plaça i doncs, quan vam veure que en una ciutat, en aquest cas a Madrid, la iniciativa van creure que era el format ideal idoni per a donar-li un punt d'interès a la plaça Maria Cambrils. A més, descriu que es poden llegir dos extractes que tenen com a protagonista justament això, a Maria Cambrils.
1: Ja feia temps que estàvem intentant donar-li també un altre atractiu a la plaça de Maria Cambrils, i vam veure en aquest cas en Madrid uns bancs que eren en forma de llibre i vam pensar que era un complement perfecte, no? per afegir i añadir així a la plaça de Maria Cambrils, i que millor que fer aquests dos bancs en dos llibres de dos escriptors pegolins, un és d'Elvira Cambrils, en el que parla de Maria Cambrils i en el que explica part de la història de la pegolina referent en el feminisme del nostre poble. I l'altre és un llibre que va fer Joan Miquel Almela, acompanyat de dos companyes més de la Universitat de València, i també vam pensar que, on comptaven la biografia de Maria, que era important, no?, que també estigués aquest llibre i un fragment del llibre de Joan Miquel i un fragment del llibre d'Elvira explicant i contant un poc la història de la nostra pegolina referent en matèria de feminisme. I esperem que la gent també del municipi pues, disfrute, i els visitants que puguen arrimar-se a aquesta plaça pues, que gaudisquen d'aquests dos bancs, que a part de tindre una part dels fragments dels llibres, també podem dir i confirmem que també són còmodes per a poder seure's i poder gaudir un rato de la sombra així en la plaça.
0: Per a Elvira Cambrils és emoció esta iniciativa, perquè assegura que Maria Cambrils forma part de la seva vida. A través de la història del bes de l'aigua va aconseguir saber més del seu propi passat i sobretot portar a primera plana a una escriptora que fins a aquest moment havia estat silenciada.
2: En el meu cas és emoció, moltíssima emoció. Quan m'ho van dir a l'Ajuntament, em van parlar del projecte, vaig col·laborar en el sentit del text, la coberta i tot això, i ara fixa't que no sabia res. I ara quan m'ha quedat avui Joan Miquel, que avui anàvem a veure-ho, m'ha quedat sorpresa. I en veure molt emocionada, perquè per a mi Maria Cambrils no és una figura històrica, forma part de la meva vida, en la mesura en què jo la vaig conèixer, i en conèixer-la a ella em vaig conèixer més a mi. Vaig saber més del meu passat, del silenci, del que signifiquen les dictadures, i que la tinguem així, que la reivindiquem com una figura

0: família, si més no, de la meva família intel·lectual.
1: I enguany es compleixen 101 anys de la publicació de Feminismo Socialista, escrita per Maria Cambrils. Una, en certa manera, coincidència que encara fa més especial esta iniciativa. Assegura Joan Miquel Almela que Maria Cambrils ha canviat la vida de moltes persones, entre elles la seua. Assegura que ha canviat la vida de totes les persones que l'han llegida perquè convida a llegir-la per a saber-ne molt més d'ella i del seu pensament, a més del moment històric que va viure.
2: Una coincidència, no?, també d'inaugurar avui, bueno, o de veure primer els bancs estos fent 100 anys, no?, de l'obra escrita per Maria Cambrils. Igual que Elvira, és una cosa que està xula i que mos agrada perquè hem dedicat molt de temps i a nivell literari i a nivell històric, biogràfic, i la veritat és que Maria Cambrils mos ha canviat a tots els que l'hem llegida, clar, n'hi ha que llegir-la, perquè si no llegis està mal de conèixer a una escriptora. En el cas de Maria Cambrils, fent 100 anys de l'obra i tindreu així a la plaça amb el seu nom i que estigui per a sempre, tant la novel·la d'Elvira com el treball històric de Rosa Solves, Ana Aiguado i meu, pues jo trobo que per lo menos és una esperança al futur de no deixar d'oblidar i a més a Maria Cambrils, perquè en el moment que vivim, que tots són que no volen memòria de cada classe, la memòria és molt curta, i com dia Elvira, és a dir, silenciada, no, lo de després, no és que va ser silenciada, és que Maria Cambrils volien que no existira, que fora un home, no?, el que escrivia, i això encara hasta fa 5 o 6 anys en periòdics de València encara n'hi havia alguna persona o algun historiador o pseudohistoriador que diria que Maria Cambrils no havia existit o que no havia escrit, almenys això. Això jo trobo que són fantasies que als historiadors no mos agraden, i el que mos agrada és que queden petjades com aquestes tan xules.
1: Perdoneu pel vent que es cola mentre estem gravant les entrevistes, però queda clar que és una iniciativa que agrada i que doncs, fa justícia del que ha sigut la figura de Maria Cambrils. L'alcalde del municipi, Enrique Moll, reivindica la memòria de Maria Cambrils, però assegura que esta iniciativa de reivindicació de memòria de l'escriptora feminista i dels escriptors i escriptores de Pego no es quedarà ahí.
3: Jo crec que reivindicar un bé cultural com el nostre, en aquest sentit, tant la memòria de Maria Cambrils com reivindicar els nostres escriptors, és un pas endavant des que anem a portar, no és el primer, és un projecte molt més ambiciós, on volem reflexar tot el treball de molts escriptors pegolins que al llarg del temps han sigut un referent tant a nivell de país com a nivell d'estat, i la intenció és ampliar aquesta iniciativa i donar una visió diferent de lo que és la nostra cultura, no? Reivindicar el llibre, reivindicar que la gent deixi una miqueta de banda el mòbil i les noves tecnologies, encara que serveixen per moltes coses, però que tornem una miqueta a la fulla i al treball en llibre que tant m'ho ha donat als que tenim una edat ja en esta vida, no?
4: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: I hem dit que avui se celebra el Dia Mundial dels Museus, però ahir es va commemorar el Dia Internacional del Reciclatge i l'Observatori Marina Alta va fer balanç d'allò reciclat a la comarca durant el 2025. Informa que l'any passat es van arreplegar 8.382 tones de vidre, 6.840 tones de paper i cartró i 5.597 tones d'envasos i plàstics. El reciclatge en este últim apartat, en el d'envasos i plàstics, ha augmentat un 22% respecte a l'any anterior, és a dir, al 2024. En termes globals, a la Marina Alta generem al voltant de 418 quilos per habitant de residus no selectius a l'any. És per això que des de l'Observatori Marina Alta

I pel que fa a l'oratge, hem de dir que tenim un 90% de probabilitat de precipitació fins a les 6 de la vesprada. Precipitacions, això sí que si plou serà de manera dèbil, i a partir de mitjan vesprada i per la nit tindrem ja el cel molt més clar amb noves nuvolositat intermitent. I les temperatures avui estan entre els 13 graus de mínima de la nit passada i els 26 que arribarem de màxima, amb un vent que a les hores centrals del dia bufarà de component sud al voltant de 15 km per hora, però que s'encarrega calmarà a mesura que avancen les hores. Per a demà dimarts tenim cel clar pràcticament tota la jornada, amb algun interval de núvol fins al migdia i, sobretot, temperatures que pugen. Les mínimes es quedaran esta nit en 16 graus i les màximes per a demà, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, arribaran als 29 graus. El vent bufarà majoritàriament al voltant de 15 km per hora de component variable. I per a dimecres, les temperatures, les màximes es moderen un poc, es quedaran en els 26 graus, però les mínimes seran altes, es quedaran en els 18. I el vent bufarà fluix de component nord-est, el cel el tindrem pràcticament ras, amb només intervals de núvols.

Això és tot fins a este moment a l'informatiu Radio Pego. Moltes gràcies, com cada dia, per estar ahí a l'altra banda i com cada dia també confiem que acabeu de passar una molt bona jornada. Nosaltres tornem demà a esta hora a les 13 o a les 6 de la vesprada si ens sentiu en la repetició de l'informatiu Radio Pego. Fins aleshores, a passar-ho bé. Adeu.

A l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front. Mentre en parles en veu baixa, la vallà ens omple de calma i deixem fluir les hores lluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols. Tanca els ulls, t'escolta el cor.

0: 107.8 de la FM.
1: Ens acostem a altres pobles perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

Ah, sí, i ara comença Aristòteles tenia un Walkman. Tota la música que van escoltar els teus pares, que després escoltaries tu i mai escoltaran els teus fills. Tota aquella música que si en el temps de la Grècia clàssica haguera existit, Aristòteles haguera estat escoltant dia, nit, nit i dia. La història de la filosofia musical del segle XX i part del segle XXI reunides en temps i forma en un nou capítol d'Aristòteles tenia un Walkman.

Aristòteles tenia un Walkman, una producció de Radio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes, des de la comarca de la Marina Baixa, per a que també en altres racons i indrets de la geografia valenciana puguen escoltar aquelles cançons que van ser, són i seran sempre benvingudes al temps i a la geografia d'Aristòteles. Tenia un Walkman.

Salutacions i abraçades, benvinguts i benvingudes per a aquells i aquelles que de tant en tant es trobeu amb les cançons que han anat conformant la història de la filosofia musical del segle XX, del segle XXI, i que reunim també de tant en tant així al temps i a l'hora d'Aristòteles tenia un Walkman. Salutacions per a els filòsofs i filòsofes que ens escolteu des de, per exemple, Picassent, Tondara, Manises, Ibi, Consentaina, Guadassu, Pego, Ribarroja, Godella, Alzira, també a l'Eliana amb Radio Túria i a la Paula de Vallbona, així com a tots i a totes els que ens escolteu des de la Marina Baixa a través de les zones de Radio Altea, on produïm este programa per a la xarxa d'emissores públiques valencianes. Així que és el temps de recuperar algunes d'aquelles cançons en un programa on, com sempre, ens agrada començar recordant el nostre correu electrònic en directo @radioaltea.com per a que ens pugueu escriure i comentar tot allò que vos hi passi per el cap sempre i quan, ja sabeu, tinga a veure amb el nostre o amb la nostra, millor dit, temàtica principal, que no és una altra que la de recuperar aquelles cançons que han anat conformant la història de la música popular. Així i ara, amb la veu de Fernando Cortés, i on obrim altres 55 minuts que tenim per davant, deixant arrere les paraules per tirar, com no, endavant amb el que de veres ens importa, que no és una altra cosa que no siga la música.

d'aquelles cançons que no necessiten presentació. Almenys per a els que en algun moment de la vida van escoltar a estos britànics Oasis. Iniciaven el seu recorregut amb un primer àlbum publicat el 1994 i esta era una cançó, Live Forever, que és i continua sent una de les grans cançons també d'estos britànics. Pot ser siga una d'aquelles que no apleguen a ser un èxit massiu, però sí que sobretot els seus fans de les cançons també molt celebrades i també per al gran públic. Va ser una cançó que va aparèixer com a tercer senzill avançant el que seria el primer àlbum d'estos britànics, els Bocuts Gallagher, que ja el dic, van capitanejar junt a Blur o altres grups també, el que va ser aquell Britpop dels anys 90. Així es teníem per iniciar el nostre recorregut i el nostre temps de músiques i cançons.

Trash. Així es va titular també la cançó. Tercer àlbum de Sweat, també una altra de les bandes britàniques. Crec que totes elles són britàniques, les que escoltarem avui al nostre programa. I este va ser el tercer àlbum també de Sweat, aquells xics que també a principi de la dècada dels 90 van amaneixer amb un excel·lent i primer àlbum, que va ser un d'aquells que també moltes de les seues cançons encara a dia d'avui continuen sonant. I este Coming Up després ja del que va ser l'eixida del grup d'un dels seus compositors principals, com era el guitarrista Bernard Balder, però van poder i van saber refer-se i a més publicar un àlbum este on entre altres cançons este trash va ser el que obria. Tenim altres cançons com Beautiful Ones o com un film star que van ser també grans èxits i senzills d'un disc que amb 10 cançons, la majoria d'elles van ser també cançons que encara a dia d'avui són recordades. Un àlbum un tant més pop, això sí, que el segon de els Sweat, un altre d'aquelles bandes britàniques dels anys 90.

als 90, en concret el 94, Elàstica, i esta cançó, Connection, que va ser una també de les que més van donar que parlar també d'estos britànics, una cançó a més que va tindre també aquelles històries que a voltes ens agrada contar de cançons copiades a altres grups, a altres bandes que acaben en els jutjats, encara que en esta ocasió Wire, que és el grup a qui en principi van copiar Elàstica, no rebrien diners per el que és la publicació de la cançó, però crec que sí que van tindre que acreditar algun de els seus noms de Wire en la cançó d'Elàstica, este Connection, que ja el dic, va ser una de les cançons que van donar que parlar molt i bo d'esta banda, que va durar molt poc en el temps.

Bonica cançó també este. Bye Bye Batman. No va ser senzill, no va ser d'aquelles cançons que van promocionar un primer àlbum dels Stone Roses, un d'aquells àlbums també essencials per a la música britànica de finals ja dels 80. 89.

es feia a terres britàniques entre els 80 i els 90. Alguns de, també van, han col·locat o van col·locar els Stone Roses des del Britpop. Jo no ho faria, però bé, ahí queda. Bye, bye, Batman, els Stone Roses. Aquí acabem d'escoltar.

any 1993, a les portes de també l'inici el Britpop, encara que estos xics que ja porten una infinitat també d'anys en això de la música, van començar per el 1982 i així en el 93 ja publicaven el que va ser el seu cinquè àlbum, un disc que va ser dels que també més vendes va aportar a Tim Booth i al seu projecte, i on entre altres trobem els comandaments de les gravacions res més i res menys que a Brian Eno, qui, com sempre, experimental. Ell no sols va aprofitar per gravar i produir aquest àlbum molt exitós de James, sinó que, a més, durant la gravació també de les cançons va aprofitar per anar gravant altres improvisacions que després es van publicar en un àlbum, això sí, un tant més experimental, que es va titular Guagua de James. Sometimes, una cançó vitalista que va ser també senzill d'aquell àlbum que ja el dic, Late es va titular, és dels que més vendes li van aportar a la banda de Tim Booth.

1996, A Design for Life, algo així com un disseny per a la vida, amb aquell disseny que alguns s'han de treballar. Manic Street Preachers, de l'àlbum Everything Must Go, així es titulava, també una de les cançons més corejades, cantades i pot ser himnes també d'estos britànics. Manic Street Preachers. Estàs escoltant, estàs en el temps i l'hora d'Aristòteles. Tenia un Wallman, una producció de Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques valencianes.

Black Grape, aquí ja hem escoltat també en altres ocasions. També britànics, la segona part o la continuïtat de la vida musical de Sean Ryder i de Beth, de Escaping Mondays, que van ser també, per un altre costat, una de les bandes més divertides i també sempre amb el punt de mira posat en aquella diversió que portaven també les seues cançons. Black Grape va ser la continuació de Escaping Monday, també amb altres camins i amb altres també visions, però ja el dic, que sobretot amb aquella diversió entre ella i ella. 1995, este va ser el seu primer àlbum després de l'aventura d'Escaping Mondays, aquí per cert després tornaríem a escoltar.

Ready to Go va ser la primera i la gran cançó que van mantindre durant pocs anys a República, una banda anglesa formada el 1994, i este va ser el primer single i el primer èxit que poc després, ja el dic, es portaria a gravar un segon i últim àlbum. República, així es van dir, i esta cançó es titulava Ready to Go.

I alguns van aconseguir també conquerir les pistes de ball. En aquells anys 90 van ser estos. IMF, sobretot amb aquella cançó recordada, el Unbelievable, que va ser el seu gran i encara recordat èxit. Així es tenim també recordant i revisionant un altre gran èxit, de, en esta ocasió, de Depeche Mode. IMF, per a recordar-los. Tres àlbums van publicar i poc més, encara que han anat, han tornat a separar-se, han tornat a reunir, així que ahí van estos també veterans des de terres britàniques.

La música també de Jesus Jones Britannics. Si és que ja ho hem avisat al principi del nostre espai, que avui la majoria, no, sinó tots i cadascun dels músics que hem escoltat venien i aplicaven des de terres britàniques. Posem el punt i final. Hem de dir adeu, se'ns acaba el nostre temps en el ací i ara del temps del Walkman d'Aristòteles. Així que gràcies a tots els que ens escolteu des d'altres ràdios. Ja sabeu que això és un programa que produïm a Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes. Gràcies a Ràdio LOM de Picassent, a Ràdio Ondara, a Manises Ràdio, a Ràdio Ibi, a Ràdio Consentaina, a Guadassot Ràdio, a Ràdio Pego, a Ràdio Ribarroja, també a Ràdio Godella, a Alzira Ràdio, Ràdio Túria de l'Eliana i Ràdio Pobla de la Pobla de Vallbona. Així que gràcies a aquestes ràdios per incloure el nostre espai a la seva grella de programació i a tots els que ens escolteu des d'allí. Forta abraçada de Fernando Cortés, que sigueu feliços i que tireu endavant amb la vida, sempre amb música, perquè ja sabeu, la vida amb música és sempre millor. Adeu!

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè ven en fort. Ni me altera, tu puna, ni me altera. Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
2: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Para, para. T'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Hola, benvinguts un dia més ací al programa Jazzlu, estàs a Ràdio Pego. Avui tenim un dels grans guitarristes de tots els temps, molt innovador també i molt carismàtic i, bueno, i de la generació dels 27, no de, dels poetes, sinó de, dels que van morir els 27 anys. Avui entre vosaltres, Jimi Hendrix en directe des de Woodstock. Intro, God Save the Queen.

Jimmy Hendrix, voy a ser broma, Chaslu, estás a Radio Pego. Nascut a Seattle, Jimmy, a Washington, és una, en una família afroamericana que comptaven amb més en els rals Cherokees, i va començar a tocar la guitarra als 15 anys i a l'any 61 es va enrolar a l'exèrcit dels Estats Units com a paracaidista en la 111 a la divisió aerotransportada, i es va llicenciar l'any següent. Però després es va mudar a Clarksville, a Tennessee, i va començar a tocar en alguns concerts coneguts com el Chitlin Circuit, on va conèixer, va tocar com a músic de suport de Isley Brothers i després per a Little Richard, en qui va continuar fins a mitjans del 65. I més endavant va passar a tocar amb Curtis King el 66, gràcies a Linda Kate, que a més va crear atenció del baixista de Animals, Chas Chandler, per a convertir-se en el seu manager. En qüestió de mesos, Hendrix ja havia obtingut 3 senzills top 10 en el Regne Unit amb la seva banda de Jimi Hendrix Experience, les cançons Hey Joe, Purple Haze i The Wind Cry Baby. Continuem en Dolly Dodger, Jimi Hendrix.

Les influències musicals de Hendrix es van inspirar en el rock and roll i l'ús elèctric dels Estats Units. És conegut per fer servir amplificadors amb distorsió, alt volum i ganància, a més de que va ser un innovador a aprofitar-se dels acoplaments generals de la guitarra, i també va ajudar a popularitzar l'ús del pedal amb el nom wah-wah, i va ser el primer en utilitzar efectes Fischer Stereophonics en els seus enregistraments. Entonces Holly George Warren de la revista Rolling Stone va comentar que Hendrix va ser pioner en l'ús d'instruments com a font de so elèctric. Els guitarristes anteriorment havien experimentat en acoplaments i distorsió, però Hendrix va convertir aquests efectes en altres en un vocabulari controlat i fluid, igual que personal que el blues amb què va començar. Jimi Hendrix, avui a ser el programa Jazz Lou, dilluns de ressaca, continuem en I'm From the Storm en directe.

Com la majoria dels que prenen àcid, Jimmy tenia visions i volia crear música per expressar allò que veia. Intentava explicar-ho a la gent, però no tenia lògica, ja que no estava enllaçat amb la realitat. Jimi Hendrix és dels grans guitarristes que ha tingut tot el temps. Va, 27 de novembre, Notting Hill, Londres, 10 de setembre del 70, va morir allà a Londres. Va conegut con Jimi Hendrix, però era James Marshall Hendrix, i bueno, va ser guitarrista, cantant, compositor dels Estats Units. Aquesta de la seva carrera professional només va durar 7 anys. És considerat un dels músics i guitarristes més influents de la història del rock. El Saló de la Fama del Rock and Roll l'escriuen com a indiscutiblement un dels músics més grans de la història del rock. Continuem, anem a acabar la cançó que estem escoltant en directe, New Rising Sun. S'anomena aquesta cançó que anem a escoltar per a finalitzar el programa. I en despedisc, gràcies per estar ahí, per escoltar i apoyar les ràdios dels poblets, i que tingueu molta salut, molt d'amor. Fins aviat.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu, i per això te ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Ai, nega, va tot això, mitja que tot és. Ja, però.

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de compartir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

0: Ràdio Pego, servei públic.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.

Des dels estudis de Mislata Ràdio, saludem el conjunt de les audiències de la xarxa d'emissores municipals valencianes que tenen a bé programar aquest temps de ràdio que acull la millor música clàssica de tots els temps. El programa d'avui hem de fer menció, si més no, a dues dates significatives per començar el programa. La primera d'elles fa menció a la fundació de la vila d'Alcoi, el 17 de maig de l'any 1256, però s'ha de dir que el document més antic que fa referència al topònim Alcoi és el llibre del repartiment de 1248, que anomena el riu Serpis d'Alcoi interribum de Alcoi et ribum de Colsentaina. L'origen de la seva etimologia no està ben definit. Hi ha tres possibilitats. Coromines defèn l'origen àrab i creu que prové d'Al-Kawi, que vol dir el fort, el ric, el poblat. No obstant això, l'arabista Carme Barceló Torres apunta que en aquests casos s'utilitza el gènere femení, per tant, es diria Al-Kawiya, i la seva transcripció al llatí seria Al-Kawiya o Alcòvia. Tant el diccionari Alcover Moll com el filòleg Enric Moreu Rei apunten la possibilitat de la seva procedència llatina al vincular colis, coll, amb l'article àrab al, al colis. La tercera opció és la procedència ibèrica, defensada per Remigio Vicedo, Juan Faus i Josep Tormo, entre d'altres. Joan Antoni Sempere proposa que és el resultat de la combinació d'ili i cugi, licugi, que voldria dir camp del poble. Bueno, dit això, s'ha d'afegir que el 17 de maig de 1256 va ser quan Eiximen Pérez Arenós, lloctinent procurador de Jaume I, va promulgar la carta de poblament d'Alcoi a la vila de Xàtiva. La vila va anar creixent darrere el seu recinte emmurallat i les alqueries musulmanes de la zona van desaparèixer quasi immediatament fins a quedar tan sols les de Barxell i Xirigent, a les Terres Altes, controlades pel castell de Barxell. La seva fundació responia a la voluntat de controlar la ruta d'Alacant. Regne de Castella en aquells temps a Xàtiva i de Villena o Cocentaina, així com la propera frontera amb Castella. Amb motiu d'aquesta efemèride, obrim el programa amb la composició Impressions festeres del mestre Bernard Adam Ferrero, interpretada per la Unió Artística Musical d'Ontinyent.

La segona data a tenir en compte està relacionada amb el compositor de la Vall d'Uixón, Estanislau Marco Valls, una de les figures més desconegudes en la història de la guitarra, sent fonamental el seu paper com a nexe d'unió entre Francesc Tàrrega i la generació de guitarristes nascuts en la segona dècada del segle XX. La vida professional d'Estanislau no va ser fàcil en els seus inicis. D'origen molt humil, als 5 anys es va traslladar amb la seva família a València, on va començar les seues actuacions com a músic ambulant pels carrers i les places de la ciutat. Son pare, Manuel Marco, era guitarrista aficionat i li va ensenyar les primeres nocions de l'instrument. Les lliçons de solfeig les va rebre del seu germà Manuel, que assistia a l'Acadèmia de Música del mestre Manuel Penella, tot realitzant grans progressos en poc de temps. I escoltem tot seguit una romança en do major interpretada a la guitarra per Josep Manzano.

S'ha de dir que Estanislau va conèixer Tomàs Rico, empresari del Teatre Principal de València, qui li va autoritzar l'entrada lliure per la porta de l'escenari que donava a la trapa on es reunien els músics de l'orquestra durant l'entreacte. Allí, tot just amb 8 anys, es va iniciar en l'aprenentatge de la interpretació i la tècnica musical. Va tindre ocasió d'escoltar en directe i de relacionar-se amb les grans figures de l'època, com Tàrrega, que va actuar al novembre de 1880, el violinista Pablo Sarasate, la soprano madrilenya Adelina Patti, el tenor Francisco Viñes o, fins i tot, Anton Rubinstein, per posar un exemple. A continuació, escoltarem el Capricci àrab del compositor francès Tàrrega, interpretat a la guitarra per Josep Manzano.

de l'autor de la primera de les obres cantades per Benedetta, escoltem tot seguit el temps d'obertura, interpretat per l'Orquestra Estable de Bergamo, dirigida per Donato Renzetti.

Seguidamente escoltem l'ària de l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, interpretada per l'orquestra de l'Escala de Milà, dirigida per Giovanni Bottesini.

0: Cada setmana procurem un bon temps de clàssica.
1: L'equip del programa desitja que passen un temps de clàssica el més agradable possible i que les notes que escolten el musiquer d'avui siguin del seu gust.
2: Ben trobades i ben trobats en aquesta sintonia, i si els pareix, seguim amb el musiquer.
0: Si vostè és assidu oïdor o oïdora d'aquesta emissora, ja sap que cada setmana en aquesta sintonia tenim per costum obrir una caixa de música en la qual trobem harmonies i estructures que ens resulten clàssiques.
3: Si els sembla, continuem amb el musiquer.
4: Postres de música va al compàs de les bandes.

La Unió Musical de Llíria, dirigida pel professor Enrique Artiga Francés, ens interpreta un tríptic per a banda sinfònica compost per Jaime Francisco Ripoll Martos, que abraça tres temps ben diferenciats. Escoltarem en primer lloc el tema Altea, 1949, seguit del passatge La festa del Crist de la Sang, i rematarem amb el temps grafiat amb el nom La Orquesta Azul. Es tracta d'una composició de llarga durada que comença tot seguit.

Clàssics, clàssics. L'hora dels compositors més coneguts. La sinfonia número 1 en re major, o sinfonia tità, és una sinfonia de Gustav Mahler, estrenada en la seva primera versió el 20 de novembre de 1989, a l'Òpera de Budapest. Mahler va invertir molt de temps per acabar la seva primera sinfonia. De fet, des de l'any 1884 al 1888, 4 anys. Està inspirada en l'obra de Jean Paul, titulada Tità, encara que no està basada en ella, però no es tracta d'un poema sinfònic, sinó d'un reflex de les emocions, l'humor i el drama que el compositor visqué en llegir la novel·la. El so d'un cucut, representat pel clarinet en el primer moviment, així com el ritme de vals del segon moviment, retraten el seu amor per la natura i els records d'infància i de joventut. La marxa fúnebre del tercer moviment, amb una transformació de la cançó Frère Jacques, dibuixa musicalment el quadre de Jacques Callot, en què uns animals assisteixen al funeral d'un caçador. I, bueno, al remat, l'enèrgic quart moviment serveix de final triomfal. De fet, escoltarem el darrer moviment de la sinfonia número 1 en re major de Gustav Mahler, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Yuri Simonov.

Quan es apliquin hasta sí, hasta el racó de la sarsuela a Petrer, el Vinalo Pomitjà, els sons de les bandes de música que estan interpretant per ahí per els carrers, els passos dobles, perquè estem en festes de moros i cristians, pues vos desitge a tots i a totes molt bon dia. Això que acabem d'escoltar és part de la llarga escena inicial de La Leyenda del Beso, l'obra que a partir de les 11:30 del matí d'avui va ser interpretada en versió semi-escenificada al Palau de la Música de València. I vosaltres direu, el Elías este l'ha pillat plorona amb La Leyenda del Beso. Ens ho va dir ahir, ens ho va dir la setmana passada, i avui torna en la cantinela. I és veritat, però estic fent-ho per dos raons. La primera, perquè es tracta d'una sarsuela de gran qualitat musical que se representa molt poquet, i és una llàstima que el públic tan sols conega l'intermig del segon acte, que si és tan popular és una bona mostra o un bon motor de mostra de lo que guarda tota la partitura. I esta d'avui és una gran oportunitat, jo diria inclús que quasi única, de poder gaudir-la en directe i a més amb accés gratuït. Imagine que quedaran invitacions encara, però estic segur que el Palau s'omplirà per escoltar a la banda municipal la coral catedralícia i els cantants solistes que amb tota seguretat oferiran una molt bona representació, dirigits musicalment per Cristóbal Soler i escènicament per Emilio López. Protagonistes valencians per a esta gran obra musical del carcaixentí Juan Bert junt al gallec Reveriano Sutullo. I protagonistes valencians són els que els hem escoltat en l'escena inicial. El tenor de Crevillent, José Sempere, el cor Amistat, també crevillentí, una anomenada Orquestra Clàssica de València i direcció de Roberto Forés en gravació registrada a 1998.

Pas doble del motete, la primera sarsueleta, perquè no va arribar a sarsuela, va ser algo així com un joguet, amb sols tres números musicals, que va estrenar José Serrano a Madrid en interpretació de la banda municipal de València, dirigida per Pablo Sánchez Torrella. La millor banda del món, com solia dir Octavio Hernández Guirado, amb la passió que adornava els seus comentaris, que avui al migdia, dirigida per Cristóbal Soler, oferirà una versió semi-escenificada de la sarsuela La Leyenda del Beso al Palau de la Música. No molt lluny d'allí, però en eixa mateixa marge del riu Túria, està la casa on va néixer a 1906 Concha Piquer, l'autèntica creadora de la cançó espanyola, allò que se coneix com a copla.

Concha o Conchita Piquer torna a visitar este racó perquè va ser al Teatre de la Zarzuela de Madrid on la genial cantant valenciana va estrenar esta cançó que acabem d'escoltar, Cárcel de Oro, el 10 de maig de 1957. El teatre madrileny estava vivint la primera temporada des de que se va reinaugurar a octubre de 1956 i junt a una àmplia programació de zarzueles se va incluir l'espectacle Puente de Coplas que per a la Piquer van composar i muntar els seus autors habituals, Manuel Quintero, Rafael de León i Manuel Quiroga, és a dir, Quintero, León i Quiroga. I aquella nit se van estrenar, junt a Cárcel de Oro, Romance de Valentía, Amante de Abril y Mayo, Mañana Sale, Candelaria la del Puerto y Sin embargo te quiero, Picadita de Viruela y Me embrujaste. Cançons totes elles que van quedar recollides en gravacions dirigides per el mestre de la roda, Indalecio Cisneros.

M'embrujaste, una de les vuit cançons que Conchita Piquer va estrenar tal dia com avui de 1957 al Teatre de la Zarzuela de Madrid. Fijeu-vos lo que va quedar escrit en la carpeta del disc on se van gravar totes elles. Bueno, se van gravar primer en discs xiquetets, separades, i després se va editar un LP en totes les vuit cançons. I diu esto: en Conchita se han fundido en un solo arte lleno de sinceridad la cantante y la actriz, la maestría y el sentimiento en sus interpretaciones maravillosas, por milagro de su voz caliente y su acento entrañable. Canta, llora, habla y ríe, y este puente de coplas es el que Columbia ofrece para que puedan admirar con más razón que nunca el arte soberano de Conchita Piquer. Totes aquestes cançons, ja estoy ara ja ho dic jo, una vegada van eixir els discs, van gaudir d'una popularitat abrumadora. La veu de la Piquer s'escoltava a tota hora en les emissores de ràdio i moltes de les cantants que han vingut darrere, inclús en l'època actual, continuen gaudint de noves gravacions, casos de la mezzosoprano María José Montiel, la soprano lleugera Mariola Cantarero o la coplera Silvia Navarro. I si avui al Palau de la Música de València la banda municipal capitaneja la interpretació en concert semiescenificada de la llegenda del beso, el dissabte que ve tenim una altra convocatòria igualment molt interessant al Teatre Echegaray d'Ontinyent, perquè la Unió Musical i Artística ha promogut la reposició de Cançó d'Amor i de Guerra, la sarsuela en català del mestre ontinyentí Rafael Martínez Valls, de la que el passat dia 16 d'abril se va complir el centenari de l'estreno. I vos he dit que és una reposició perquè ja la van interpretar fa 4 anys.

0: Manuel Ausensi, en la romança de la vi Castellet, caminant el vell pastor. De cançó d'amor i de guerra, la sarsuela del mestre ontinyentí Rafael Martínez Valls, de la que el passat dia 16 d'abril se va complir 100 anys de l'estreno a Barcelona i que amb este motiu l'ha programat per al dissabte que ve la Unió Musical d'Ontinyent al Teatre de Txegaray de la ciutat del Clariano. Serà a les 7 de la vesprada i és una representació total, és dir, és escenificada, no sols en concert. Una representació escenificada. Aixina que ja vegeu, millor dit, escolteu, dos sarsueles amb una música preciosa en menys d'una setmana ací a la nostra terra. Avui, la llegenda del beso al Palau de València i el dissabte, cançó d'amor i de guerra en català a Ontinyent. Però pareix ser que la sarsuela oblidada està de rebaixes dins d'este mes de maig, perquè a Sevilla, la companyia sevillana de sarsuela tancarà la seva temporada el divendres 29 i dissabte 30 amb les hijas del Cebedeo. Un d'aixòs aineix desconeguts del villaner Ruperto Chapí, del que sol se coneix, i amb molta popularitat, això és la veritat perquè la canten totes, la romança de soprano anomenada Carceleras. Ho deixo així, que vaig a eixir tallant direcció València Capital per a gaudir d'eixa llegenda del beso, que a partir de les 11:30 començarà a inundar amb la seva música arrebatadora l'ampla sala del Palau. El dissabte que ve més, sarsuela, ací el racó dins del musiquer. Cuideu-vos.
1: Vinga, doncs, moltes gràcies. I un desig, que gaudisques tant de la sessió de sarsuela al Palau de la Música de València com nosaltres gaudim de cada racó de la sarsuela que ens fas arribar. Nosaltres tanquem el programa d'avui, tot i escoltant el grup Dolce Rima, que ens interpreta Claros i frescos ríos del compositor del segle XVI, Alonso Mudarra.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego 107.8 en FM. Come on.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.